0: pagar.
1: Qui no ha comprat la proposta són els comuns, perquè consideren que no calen 4 anys per arribar als 30 euros de taxa.
2: Si avui haguessin set valents, l'any que ve podríem no tenir aquest 1.700.000 creueristes d'escala.
1: Ara el ple municipal haurà de ratificar la proposta els propers mesos.
3: El que no ha tingut llum verda, en canvi, han estat les noves ordenances fiscals que pretenien apujar l'IBI als hotels més luxosos. Asier Chaves, bon dia. Aquest punt Junts sí que s'hi ha oposat. Bon dia, Asier. I els comuns també, perquè consideren que el govern ni tan sols ha intentat negociar-les amb ells. Tot això, mentre el nombre de viatgers als hotels catalans fa rècord absolut aquest agost, 2,8 milions de persones. Això és un 5,6% més que el mateix mes de l'any anterior, impulsat sobretot pels turistes estrangers. Oriol Soler.
4: Els turistes estrangers creixen un 6,5% i els nacionals un 4,5%. Dels 2,8 milions de persones que van dormir a l'agost a hotels catalans, menys d'un milió eren de nacionalitat espanyola. L'increment interanual de l'agost d'enguany és el més alt registrat en aquest mes des de la pandèmia, i els increments més importants han estat a Tarragona, amb un augment del 10%. En canvi, als hotels de Lleida, l'afluència de turistes va baixar un 2%.
3: Són les 7:23.
5: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
6: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
7: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
8: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
9: Hoy por hoy, Cataluña.
3: Un jutge de Barcelona ha deixat el fundador de Glovo, Òscar Pierre, a un pas de judici per haver mantingut els seus repartidors com a falsos autònoms durant anys. Després de gairebé 2 anys d'investigació, el magistrat veu indicis d'un possible delicte contra els drets dels treballadors. Martí Oliver.
10: En l'escrit al que ha tingut accés Ser Catalunya, el magistrat posa sobre la taula fins a 18 sentències on es demanava que es contractés els repartidors com a treballadors i considera que Glovo no en va fer cas fins i tot després que entrés en vigor la llei Rider, que introduïa penes de presó. Per aquest motiu, el jutge diu, i és literal, que les pràctiques de la companyia menystenen i suprimeixen el dret dels treballadors en àmbits com els salaris, les vacances o la protecció de la seguretat social, i dona 10 dies a les parts perquè preparin els escrits d'acusació o sobreseïment. Glovo ja ha anunciat que apel·larà contra aquesta decisió.
3: I el Tribunal Constitucional ja ha fet el primer pas per aplicar l'amnistia als líders del procés. Ahir la majoria de magistrats van votar a favor d'aixecar la inhabilitació de Jordi Turull, perdonant també la malversació per l'organització del referèndum. La decisió definitiva s'espera d'aquí 2 setmanes. Andrea Villòria.
11: Quan siguin majoria demogràfica els partidaris de la Xària, poden optar a les eleccions i imposar-se via urnes, poden acabar imposant a tota la població la Xària, la misogínia, l'homofòbia.
3: Doncs tampoc és la crònica, sembla que avui estiguem a l'aïda, la crònica de l'Andrea Villòria, que no podem escoltar sobre l'amnistia. En tot cas, aquí estàvem escoltant ara era a Sílvia Orriols, perquè la justícia ha revocat la sanció de 10.001 euros que la Generalitat va impulsar-li per unes declaracions en què vinculava la immigració i els musulmans a les violacions de grup.
12: La sanció la va imposar el Departament de Feminismes, liderat per Tania Verge, i Orriols ho va recórrer. Ara la jutgessa assegura que no n'hi ha prou amb que el discurs pugui generar odi i discriminació, sinó que s'ha de verificar que hagi existit contra algú, i conclou que no s'ha acreditat que les paraules d'Oriols l'hagin generat. A l'escrit planteja 3 elements per ponderar la decisió. L'espai on es va fer les declaracions era un debat d'opinió. La repercussió del mitjà, 8TV, diu la magistrada que tenia poca capacitat d'expandir el possible discurs d'odi i la popularitat que Oriols tenia aleshores. No era la que tenia quan es va iniciar l'expedient contra ell ni la que té avui dia.
3: I ara sí que podem escoltar la crònica de l'Andrea Villòria referent a l'amnistia, a la tercera bala vençuda. Andrea.
0: Exacte, els magistrats del Constitucional van estar ahir dues hores escoltant la proposta del jutge conservador José María Macías, que apostava per no amnistiar la malversació de Jordi Turull. Després, però, van votar i van tombar aquesta lectura. 7 progressistes contra 5 conservadors van concloure que s'ha d'aplicar al 100% l'amnistia als líders del procés. Ara el mateix jutge Macías ha d'escriure un nou esborrany de la sentència en aquest sentit i presentar-lo el proper dia de ple.

0: Primeres hores de la nit, marinada de moderada a forta.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Una víctima mortal en l'incendi d'aquesta nit a l'Ametlla del Vallès en una residència de gent gran. 13 ferits més de poca gravetat que s'han dut a l'hospital en el moment del foc. Hi havia 80 residents i 6 treballadors. A Sergi Chaves, bon dia.
3: Bon dia. El foc s'ha declarat en la primera planta i ha cremat diverses habitacions. En una d'elles, on s'hauria originat l'incendi, els bombers han localitzat el cos sense vida d'una persona encara sense identificar. Hi ha 13 ferits més de poca gravetat que han estat traslladats als hospitals de Mollet, Granollers i Sant Celoni, tots ells per inhalació de fum. El foc va començar a 11:45 de la nit, va afectar la primera planta, mentre que el fum es va desplaçar pel segon i tercer pis. Una part dels residents han estat evacuats i els altres, els de la planta superior, s'han confinat. Els bombers han extingit el foc fa una hora.
2: No és l'únic succés d'aquestes últimes hores, perquè a Peralada hi ha hagut una explosió en una masia rural al terme de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha dues persones ferides, ha estat en una explosió del dipòsit del gas.
2: Però el dia d'avui ens deixa també i ens deixarà altres notícies. I una d'elles és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí a les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. La compareixença la va sol·licitar el mateix president, però també els partits de l'oposició, perquè no entenen com Catalunya va fallar en l'error de la mostra. És Esther Capella, portaveu d'Esquerra.
4: Continuem exigint saber què ha passat i que les explicacions que demà doni el president ens expliquin la veritat. No cal que continuem marejant la perdiu.
2: Tant Junts com el Partit Popular es mostren escèptics amb les explicacions que pugui donar el president, fins i tot ho vinculen amb la cimera d'educació que ha convocat el de cara aquest divendres.
5: Escoltarem, però no participarem cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
6: Escoltar i actuarem també en funció del que passi en aquesta compareixença de demà.
2: Acier, s'espera que el president expliqui l'origen de l'error en la mostra de les proves i les decisions que s'han pres des de la conselleria perquè això no torni a passar.
3: Parlem d'uns exàmens que es van realitzar durant el mes de març i abril de l'any passat, proves que es van fer un total de 50 centres, però que es van fer malament, es van excloure més alumnes del permès i això ha fet que Catalunya no pugui comparar els seus resultats amb els de les altres comunitats. Per què es va cometre aquest error és el que intentarà explicar avui el president.
2: I encara en educació, els Mossos han arxivat la investigació interna que van obrir per la infiltració de dues mosses en una assemblea de docents. Ho ha anunciat el cap de la Comissaria d'Informació en una compareixença al Parlament, on, lluny de demanar perdó, ha tret pit d'aquella operació.
7: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec. Al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
2: Això mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segueix investigant aquesta infiltració per la demanda de diversos sindicats.
3: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, la jutgessa ha rebutjat citar testimonis i celebrar un judici per escoltar les parts. Així que ho resoldrà directament en sentència.
2: I arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
3: El País explica que el nou director del MACBA, Valentín Roma, vol recuperar el públic del museu perquè veu les audiències actuals clarament insuficients. La Vanguardia parla del perill de la sobreexposició de la infància, diu que Espanya és el país europeu en què més s'exposa els menors a les xarxes i posa exemples de casos de joves amb addiccions al mòbil i les pantalles. El Periódico entrevista l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha anunciat un pla per augmentar els pisos en rehabilitació i també ha avançat que la Merceta repetirà els controls antinavalles. I a l'Ara trobem que Foment alerta que la crisi de l'habitatge dificulta la contractació a les pimes i que demana tancar un acord públic o privat per facilitar l'accés a l'habitatge a Catalunya.
2: Són les 8:26.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem.
12: Bendito sea el...
13: I fem. I no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
18: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
2: I avui debuta el Barça femení a la Champions.
3: A les 9 de la nit contra el París.
19: I aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món.
3: El Barça comença la defensa del títol amb les baixes de Vicky i Quica. D'última hora recupera Pere Romeu i Irene Paredes. Ahir, Madrid 1, PSG 1.

0: Lamine, que torna a parlar de la pilota d'or.
1: En una entrevista precisament per les xarxes de del compte de la pilota d'or.
2: Que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
1: Un Lamine que va entrenar ahir amb la resta de companys de la selecció en el primer entrenament per preparar el partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: I el comitè tècnic arbitral admet que una de les dues expulsions que reclama el Real Madrid.
1: La de Kang In-Li, això sí, defensen que la del Cuti Romero es groga, tot això ahir que es va viure una guerra total entre el Real Madrid i Javier Tebas. Comunicat al conjunt blanc demanant un relleu al capdavant de la Lliga i Tebas retornant el missatge dient que el president de la Lliga no és el propietari de la competició, però que el president del Real Madrid tampoc.
0: I Ocas Grasses ha posat a la venda noves entrades per als quatre concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

0: Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la posició definitiva de l'escenari i saber que hi haurà més espai.
1: Les quatre actuacions estan programades per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja havien venut 220.000 entrades. De fet, els dos primers concerts es van exaurir en 20 minuts. Les noves entrades ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: Bon dia, com esteu? Dilluns 28, es tanquen les votacions per a la pilota d'or.
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: Ara el Marcos López ens explicarà què surt al diari L'Equip el dia en què debuta Zidane com a seleccionador de França. Però tothom està fent campanya per la pilota d'or. Mbappé i Lamin. Lamin i Mbappé. Amb entrevistes, amb declaracions que busquen captar l'atenció i posicionar-se per aconseguir la pilota d'or. Insisteixo, el dia 28, dilluns, es tanquen les votacions. Ahir el Xavi Valls, al 11 d'Esport 3, em va demanar que posés els meus 5 candidats i li agraeixo perquè em va fer reflexionar sobre els mèrits d'uns i altres, el que han fet aquesta temporada i com són els futbolistes que crec haurien d'optar a guanyar-la d'entre els 30 que estan nominats, perquè evidentment hi ha injustícies, falten futbolistes en aquests 30. Jo crec que Lamine Yamal mereix la pilota d'or, la mereix perquè ha guanyat el Mundial amb Espanya fent un millor torneig del que la gent pensa. Per exemple, el millor regatejador del Mundial és Lamine Yamal, 51 regats. El següent és Messi amb 39. És una brutalitat, i en un futbol tan hiperprofessionalitzat, tàctic, físic, on costa imposar el talent, tenir un jugador que aixeca el públic de les seves cadires és condició indispensable per poder optar a la pilota d'or. I Lamine Yamal és el millor regatejador del Mundial i ha estat el millor regatejador de les últimes lligues. Amb 19 anys, fixeu-vos la carrera que té per davant, i això per mi obliga a posar-lo entre els candidats. Ha guanyat el Mundial, va guanyar la Lliga amb el Barça, aconseguint els seus millors registres, perquè Lamine Yamal la Lliga passada va fer 12 gols i 16 assistències, són moltes assistències, per tant els números de Lamine Yamal la temporada passada amb el Barça són bons, per tant, posat tot el còctel, Lamine Yamal mereix la pilota d'or. Igual que la mereix Messi. Messi, amb 39 anys, ha portat a Inter Miami a guanyar la seva primera Major League Soccer. És veritat que és una lliga menor, però és la que juga. I a la que juga està fent història. 29 gols va fer Messi a la MLS. I el Mundial amb Argentina va ser una brutalitat. Molts coincideixen en apuntar que va ser el millor jugador. Amb 39 anys, després d'haver guanyat tots els títols, Messi va ser, per molts, el millor jugador del Mundial. Portant Argentina, una selecció que ha guanyat títols i tal, però que són 10 tios que estan al servei d'ell i que rasquen, que déu-n'hi-do, Messi els porta a la final. I marca Messi al Mundial 8 gols. És el segon pitxitxi del Mundial, el segon màxim golejador és Messi. Per tant, Messi també està entre els candidats amb tota justícia. I anava reflexionant i, clar, pensava, Kvaratskhelia, quina culpa té de jugar amb Geòrgia? Ja no és candidat pel fet de no optar al Mundial? Si ho ha guanyat tot amb el Paris Saint-Germain, campió de la Lliga Francesa, campió de la Copa i campió de la Champions, on a la final va provocar el penal que va marcar Dembélé. I mirant els números, Kvaratskhelia va fer 10 gols i 7 assistències a la Champions. No són números de pilota d'or? Un altre jugador, gran driblador, talent, i que ho ha guanyat tot amb el seu club. No el posem entre els candidats perquè juga amb Geòrgia? Si ho fes amb Espanya o amb Argentina, França, Anglaterra, ja hi seria? Quina culpa en té Kvaratskhelia d'haver nascut a Geòrgia? Igual que Mbappé, cert és que no ha guanyat títols, però home, pitxitxi del Mundial amb 10 gols, va acabar quart en França. Pichichi de la Champions amb 15 gols, no va guanyar-la amb el Madrid, és cert. Pichichi de la Lliga amb 25, un tio que ha set, sincerament, pichichi a tres competicions diferents, Lliga, Champions i Mundial, mereix estar entre els candidats, tot i que no hagi guanyat cap títol. Per mi no és el favorit, i crec que no l'hauria de guanyar, però s'ha de posar entre els candidats. Però reflexionant, clar, m'apareix un tio, Harry Kane, que està allà a Alemanya, a la Bundesliga, que juga mig geperut, però que resulta que mires la seva temporada, campió del Bayern amb la Bundesliga, campió de Copa, on va fer un hat-trick a la final, Harry Kane va fer un hat-trick a la final, votador europeu, pichichi d'Europa amb 36 gols, va fer un Mundial fantàstic, va marcar 6 gols. Anglaterra va acabar tercera, que no va quedar eliminada a la primera fase, va acabar tercera. Harry Kane fa 6 gols i resulta que sembla com que li haguem de fer un favor posant-lo allà entre els candidats. Si tu mires la temporada de Harry Kane, és el millor de tots. El que passa és que juga en una lliga amb poca transcendència mediàtica, en un club que és gran, però li costa fabricar pilotes d'or. Pregunteu-li a Robert Lewandowski, i un dels motius pels quals volia fitxar pel Barça, sabia que allà tindria un aparador, aquí, mundial. Potser és perquè està mig mal fet, però tots els davanters et diuen que és dels millors i els entrenadors que ha tingut et parlen meravelles d'ell. Què us vull dir amb això? Que arguments n'hi ha per molts, que la Lamine Yamal la mereix. Igual que la pot mereixer Harry Kane. I no està cada dia a la portada d'algun diari reclamant que mereix el trofeu. Es va cometre una injustícia en el seu dia amb Robert Lewandowski, quan no li van donar la pilota d'or jugant amb el Bayern de Múnich campió de tot. Espero que tampoc es cometi, i encara queden alguns anys, una injustícia amb Harry Kane.
1: El quiosc del Marcos.
0: I en la cursa per la pilota d'or, més entrevistes, més portades, més transcendència, més repercussió. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, sí que muy buenos días. En el país de Mbappé y a horas de que debute Zidane como seleccionador, la portada del equipo, el diario más importante, está dedicada a Lamine Yamal. Portada con este título: yo juego para marcar la historia, dice la joven estrella azulgrana, quien luego posee 3 páginas de una entrevista exclusiva que arranca con esta frase: mi mentalidad es ganar, ganar y ganar, cada día, le dice el delantero del Barça al periodista Florent Torchu. El fútbol es un deporte para dar placer. Cuando hay una conferencia de prensa, yo amo escuchar a la gente que habla con el corazón, que habla sinceramente, relata Lamine, quien rechaza el concepto de arrogante, sino que se limita a decir lo que yo pienso con naturalidad, y pone como ejemplo su mejor aval para ganar el próximo Balón de Oro, recordando que en la pasada edición quedó segundo. Yo pienso que mi forma de jugar es el mejor argumento y el más fuerte, es lo que me hace diferente, cuenta Lamine, que sale protegido por una inmensa bandera azulgrana. Después, el equipo ya habla del posible 4-3 de Zidane en su estreno el viernes en Turquía con Francia, pero eso es asunto menor ante la potencia que exhibe Lamine.
0: Gracias, Marcos. 12-14.

0: D'aquí a un moment el que t'hi jugues, el vicepresident econòmic del Barça, Ferran Oliver, per analitzar la situació del club després de l'assemblea de compromissaris on es van aprovar els números econòmics del Barça de la temporada passada i també el pressupost d'aquesta, on es va aprovar també que la directiva pugui demanar un crèdit. El vicepresident Ferran Oliver amb l'Albert Llimós responent a les preguntes del que t'hi jugues. Abans, Nils, hola, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, sí, molt bon dia.
0: Acaba de parlar Xavi als Països Baixos, el partit que suposarà el seu debut com a seleccionador orange. Yes. Ho farà contra l'Alemanya de Jürgen Klopp.
1: Sí, serà, que és el que ha dit. Sí, serà demà step aquesta prèvia, step by step. Avui, roda de premsa de Xavi, demà partit, i Xavi, un Xavi que ha explicat que va acceptar el repte d'Holanda perquè hi ha moltes connexions entre el seu futbol i aquest país.
0: Escoltem Xavi Hernández, que acaba de parlar.
2: I already talk about it, that we have many connections between me personally and this country in terms of football, so it's
1: an honor to be here. Hi ha moltes connexions entre el meu futbol i aquest país.
2: Want to see the go to attack, positional game.
1: La gent d'aquí vol veure futbol d'atac, futbol de posició.
2: We have in Barcelona.
1: Hem tingut molt d'èxit a Barcelona.
2: I can feel this connection as well.
1: Puc sentir, evidentment, aquesta connexió. Un Xavi Hernández que ha tingut un discurs bastant contundent a l'hora de repetir que veu el seu equip, la seva selecció, preparada i amb capacitat de demostrar el que ell vol.
2: To compete tomorrow, to show our best faces. I think we are ready. We are ready.
1: Estem
2: we prepare so well. We tried
1: ho hem preparat molt bé. He intentat explicar als nostres jugadors la filosofia que tenim, per nosaltres com a staff, i també què és el que volem traslladar als jugadors. I demà volem demostrar la passió i el desig que tenim nosaltres com a selecció. Per tant, Xavi Hernández, que la frase que ha repetit més vegades és el "we are ready" per parlar del partit de
3: we are ready, no?
0: Jo vull que a Xavi li vagi bé, eh? Espero que li vagi bé amb els Països Baixos.
3: I hope que et vagi bé, a mi també, no? Bueno, ho de Morgan, no? Step by step, this is what we do. Ara m'estic aprenent l'himne, eh? It's difficult, but more difficult que el d'Espanya, que és lo, if lo, jope, ja faria jo, no? Però la Mariana told me que parla del rei d'Espanya.
0: Ah, sí?
3: Sí, es veu que sí, que el primer partit contra el Klopp, llavors, difficult game, I hope the césped is good, is okay.
0: Home, a l'Holanda segur.
3: Però, if you speak in your anthem of the King of Spain, el primer partit amb Holanda el que faré és cantar "Jo vull ser rei dels pets". Llavors sonarà una cosa així. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet... Només per ser fill de papà. Sube, súbelo!

0: fotre un polvet.
1: Ip.
0: It's okay if I do this. Good. Mariana, okay? Yes, it's a temporary solution. Estem en construcció, també aprenent-nos l'himne. Però we also have a song que parla d'un rei d'un altre país, la presó del rei de França, The Prison, the King of the France. But it's also lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. No vindríem a ser gent de lletres de cançons massa d'això, eh? I a sobre, aprendre your language, el vostre idioma, step by step, també, perquè parleu que sembla que estigueu a mig bombó. Que quan se'n fica la xocolata per les genives i has de menjar, has d'acabar de fer... Un dia vaig veure el Frenkie de Jong parlant en holandès i li vaig dir, Frenkie, hijo, sàcate el paluego i ja si de cas parlem de després, no? Then we speak, take out the paluec. I demà, pues això, contra el Klopp, que bueno, what you don't know is Guardiola, first option, Arne Slot, second option, Xavi Hernández, podium, third option, and Klopp, fourth option. Imagine, all the people. It will be hard duel contra Deutschland, però jo el que no sé és we have to know els holandesos i els alemanys s'entenen?
2: Sí.
0: Quan parlen? So they can do the tactics i mantenen a mi?
2: El que no sé jo és si aquest gag l'has fet serè o ebri, Bermúdez.
0: Sereno, de bon matí. Titan, escolta, quan hem parlat, maqui, I don't drink chinchón at 3 o'clock in the morning.
3: Em sembla que el president també està una mica neguitós.
4: Ai, senyor. Sí, bueno, estic... he vingut a la catedral de Barcelona.
3: Estàs a la catedral de Barcelona?
5: Al què t'hi jugues? Sí que la lia.
3: A veure, que ara el president farà una pregària. A veure, president.
4: La Santa Teresa del Poal, que torni sa i estalvi en la minya mal.
6: He dit en la minya mal.
4: Per Santa Maria i Sant Bernabé, que em pugui menjar un canapé.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: Jordi Maté, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Albert Llimós, bon dia.
2: Què tal, bon dia, Sica, com estàs?
0: Aviam, tres dies després de l'assemblea de compromissaris, agraïm que el vicepresident del Barça, el responsable de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, atengui el que t'hi jugues per respondre a preguntes sobre la situació del club, perquè, Jordi, és veritat que estem tots contents per la situació esportiva del primer equip de futbol, però seguint l'assemblea, també és cert que hem d'estar, diguem-ne, atents, alerta, perquè el mateix Ferran Oliver va dir que encara estem a la travessia pel desert, que això implica una sèrie de responsabilitats i que s'acabarà quan ja estigui construïda la joia de la corona, que és el nou Camp Nou.
1: Correcte. És que, a més, tots els creditors del Barça, tots els que tenen posada la vista en el Barça, estan pendents del nou Camp Nou. El Camp Nou és l'epicentre que, diguem-ne, soluciona el teu diàleg amb la Lliga, soluciona el teu diàleg amb la UEFA, però mentre està en el Barça, gràcies a les palanques, ha fet un equip competitiu, però queden alguns serrells que és una crosta que costa molt d'acabar d'eliminar, eh? Com, per exemple, el patrimoni net negatiu, les pèrdues acumulades, i després el marge del fair play financer, que encara a vegades sí que sembla que sigui molt estret.
0: Albert, quan vas resumir-nos l'assemblea l'altre dia, ens deies que el futur del club, a nivell econòmic, era el que ens interessava, passa pel Camp Nou, per maximitzar l'explotació de les botigues, que són una altra de les grans joies del club, BLM, i també per seguir tirant a nivell esportiu, més enllà dels fitxatges que es puguin fer, de la Masia, que són aquestes tres potes, Camp Nou, BLM i Masia.
2: Sí, perquè la Masia et fa diferencial, no? I et permet després no tenir la necessitat d'anar al mercat com han de fer altres clubs, no? És la teva joia futbolística i després la joia, diguéssim, patrimonial i econòmica també, doncs, serà per una part BLM i l'altra aquest Camp Nou, aquest Spotify Camp Nou, no? Que s'espera que estigui acabat pel 2028. I estem aquí a la part alta de Barcelona, sí que, per sobre de la plaça Karl Marx, doncs amb un llicenciat en Medicina i Cirurgia, però que en sap molt i molt de números i ha sigut la persona més buscada les últimes setmanes a Can Barça, sobretot amb l'assemblea, que és el Ferran Oliver.
0: Ferran Oliver, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, sí, com estàs?
0: Gràcies per atendre el que t'hi jugues. Déu-n'hi-do a l'inici de temporada. S'ho imaginaven o supera les expectatives?
3: La veritat que ha sigut espectacular, eh? És espectacular. Lo del primer equip és tremendo. Supera les expectatives, la veritat. No pensàvem que això anés així. I la diferència que estem traient al Madrid de 6 punts, la veritat que ens dona vida, no? Això arribar al tall ara de seleccions així, la veritat que ens ha donat vida.
0: Ara el que ens toca és tocar fusta, la redundància, i esperar que ningú es lesioni, que és el culer patidor, ja el que té por, no? Els 3.000 quilòmetres de Rafinha a la Índia, Austràlia, que no es lesioni. Esperem que no, òbviament, però pregunto per...
3: Digui. No, és que es tallava, però...
0: No, dic que ara el que ens toca és resar i demanar que tots tornin bé després de l'aturada de seleccions. Preguntava pel primer equip, perquè al final podem parlar de moltes coses, però la clau del Barça és que el primer equip de futbol masculí tiri i a partir d'aquí tot funciona més fàcil, no?
3: Bé, és un cercle, tot això. Sí, perquè funcioni bé el primer equip també has de posar les eines econòmiques perquè funcioni bé el primer equip. Quan vam arribar, això no anava així. Faltava combustible perquè el primer equip funcionés. Ara jo crec que a poc això ho hem anat trobant.
0: Faltava combustible. Ara ja n'hi ha prou? O encara se necessitarà més i el cotxe no pot anar en sisena i a 120, sinó que encara ha d'anar en cinquena i a 90?
3: Això del futbol no para mai, perquè tots plegats el que volem és tindre el millor equip, l'equip més competitiu i que puguem guanyar-ho tot. Que això es tracta de guanyar, no? I és posar les eines per tindre els millors jugadors, els millors entrenadors, els millors tècnics que ens puguin donar aquests èxits. Això es tracta d'això, el futbol.
0: Jordi, Albert.
1: Jo li preguntaria al senyor Oliver, econòmicament, el Barça ha sortit de la UBI, de la unitat de vigilància, certament. I ja diguem-ne que no només està planta, sinó que ja està sortint. Ja està funcionant amb normalitat. Per exemple, s'està traient de sobre el pes, la llosa de la UEFA, la llosa de la Lliga, però de tots els aspectes econòmics que, diguem-ne, són dubtosos, quin és el que més li preocupa? Li preocupa, per exemple, que això del patrimoni net negatiu, les pèrdues que arrossegui el club encara, siguin tan difícils d'anar llimant? Això és el que més li preocupa?
3: Bé, és evident, perquè nosaltres quan vam arribar, això ho explicàvem a l'assemblea, teníem el fair play negatiu. O sigui, jo érem dels equips que teníem fair play negatiu. Avui, haver arribat, la veritat que ens ha costat 5 anys arribar a tindre la regla 1-1, no ha sigut fàcil, això no ha sigut fàcil. Ara tu em dius, què em preocupa més? El que em preocupa és acabar l'estadi. La pressa número 1 de tots nosaltres és acabar l'estadi, perquè la font d'ingressos d'això és l'estadi. Amb l'estadi acabat, un equip funcionant, pugen immediatament els patrocinadors, venem més a les botigues de roba. Tot aquest és un cercle que bàsicament és l'estadi. Per això el nostre empeny...

0: que bàsicament és l'estadi. Per això el nostre empeny en demanar als socis que ens poguessin incrementar el límit de finançament amb l'estadi, perquè aquesta és la pedra angular de tot el projecte.
1: Amb aquest canvi del finançament d'aquests 300 milions que ara deia, canvien una mica les regles del joc, els primers 100 milions...
2: Ui, aviam si podem recuperar l'Albert Llimós. Li està preguntant pel canvi de finançament, que ens va anticipar el que t'hi jugues el responsable de Goldman Sachs, que del que generi el nou Camp Nou, els primers 100 milions aniran a tornar diners als inversors i la resta ja se'ls quedarà al club. És un canvi d'ordre, perquè en principi era l'inrevés. El Barça es quedava els primers 100 milions i després es destinava una part del remanent dels ingressos a tornar els diners als inversors.
3: Sí, el que venia a explicar, o la pregunta de l'Albert, era aquesta qüestió. 300 milions sí que per ampliar el finançament, que et fan falta, i després aquests 210, que són bons de deute garantit pels drets de televisió, que també et permeten un punt de tresoreria, no? El lucre cessant de l'estadi, com a conseqüència que has hagut d'estar molt temps fora del nou Camp Nou, i, per tant, per mantenir l'equip competitiu, et feia falta aquests 210 milions de bons amb deute garantit contra els drets de televisió.
2: Albert, li preguntaves per això, pel que ens va explicar Goldman Sachs, que després el club va comunicar a l'assemblea que els primers 100 milions que generin del nou Camp Nou aniran a retornar diners dels inversors i la resta pel club, que s'ha canviat, diguem-ne, l'ordre.
0: Sí, sí. Clar, en el moment que fem l'increment dels 1.500 als 1.800, que són 1.500 més aquests 300, que, per cert, això ja estava previst, quan es va fer l'EFT, ja es va veure que tindria que haver una ampliació del crèdit tard o d'hora.
2: Què és l'EFT, perdó?
0: L'EFT és el fons de titularització, és la caixa aquella, això ho vaig explicar a l'assemblea, que és per fer-ho didàctic, no? Quan nosaltres demanem el préstec, el Barça demana el préstec a uns inversors, llavors això es posa dintre una caixa que és l'EFT, que en la qual es garanteix amb els ingressos futurs que generi a l'estadi. Què va passar amb tot això? Que amb això ens vam retrasar amb l'estadi, ens hem retrasat per coses que ens han vingut sobrevingudes i per coses que hem demanat també a les constructores que millorin coses i que facin més coses de les que estaven previstes. El moment que passa això, clar, estava previst que el darrer trimestre del 25 a l'estadi estigués ja en condicions. Què ha passat? Que ara es començaven ja a comptar els interessos. Al comptar els interessos, nosaltres ens estava causant un problema de tresoreria, per això vam tindre que demanar els 200 milions en compte dels drets de televisió, això que en diem els media notes, i vam demanar els 300 per acabar l'estadi. Això sí que modifica el que estava dient, modifica la prelació de cobrament. És a dir, l'inversor diu, home, si hem de posar més diners, voldria que la prelació de tornar els diners, allò que els primers 100 eren nostres, els segons són de l'inversor i després tornava a nosaltres, dir, no, escolteu, fem una cosa, cobrem nosaltres els 100 primers i després queda pel club. Al final això no canvia, Això seria quan les coses anessin molt malament. Tots aquests diners es posen en aquesta bolsa que és l'EFT, agafen els 100 primers, però els altres estan. Per la qual no hi ha cap problema.
2: Perquè el Camp Nou quan facturarà? Ho dic perquè fa la sensació, des de fora, que cada vegada que diuen una xifra es va incrementant. Va començar que sigui 400, 420, ara ja són 450. Hi ha una previsió, diguem-ne, estudiada de quan estigui a ple rendiment, seran si 450 o poden acabar sent 500 o fins i tot més?
0: Bé, aquesta és la gran paradoxa d'això. Quan es va fer l'estudi, quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya-Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula, però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
2: I estan venuts els seients VIP, alguns fins i tot sense utilitzar-se, no? És a dir, la gent paga els seients VIP quan encara no els pot utilitzar, no?
0: Sí, sí, això és així, és ben cert. Home, sí que se'ls dona algunes avantatges per això, però ens hem trobat, sí, sí, reserves de seients VIP i encara no estan els seients, no?
2: I el Fair Play, aquest any és el primer en què Barça ha pogut operar el mercat de fitxatges amb certa normalitat. Això serà així o la temporada vinent hi tornarà a haver restriccions? Perquè ja hem explicat que quan s'instal·li la coberta el club calculen que uns 6 mesos s'haurà de tornar a l'estadi olímpic a Montjuïc.

0: Bé, encara estem fent el pressupost de la temporada 27-28. És que dependrà d'això, dependrà dels ingressos. Quan tu ensenyes el pressupost és quan la Lliga et fa el càlcul de la plantilla inscrivible i de la plantilla no inscrivible. Avui per avui és difícil dir-ho, eh? Nosaltres encara tindrem fair play en aquesta finestra ara que ens toca el gener, aquí encara en tindrem de fair play positiu, i pensa també que el fair play quan estàs a 1 també es modifica i és molt més favorable quan tens alguna sortida. O sigui, quan estàs en l'article 100, quan no estàs en fair play 1-1, les sortides no et donen capacitat de fair play. En canvi, quan estàs ja a l'1-1, la sortida d'un jugador, imagina't un jugador que es vengui per 30 milions, això t'incrementa també directament la part del fair play. És molt difícil de saber avui, perquè hem de calcular encara el pressupost de la temporada que ve i això és més complicat.
1: Però si el Barça es volgués reforçar l'hivern, el mercat de gener ho podria fer amb normalitat. Podria fitxar qui volgués amb normalitat.
0: Sí, sí, el Barça aquest mercat d'hivern encara pot fitxar, està la regla 1-1, sí.
2: Però sense vendes? Hauria de vendre per anar a un gran jugador?
0: Recordeu que l'1-1 vol dir que per entrar té que sortir algú, eh?
1: Sí.
0: Amb el que és la massa, l'1-1 vol dir això. Vull dir, sí que ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
1: De quan és l'excedent?
0: Molt poc. Ara no me'n recordo, però és molt poc, 3-4 milions, és que és molt petit.
3: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
1: En 3-4 milions, no.
0: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria encara. No, no.
3: Ni fer entrar el clau per la cabota, vol dir?
0: Em sembla que no. No hi cabria.
1: I hi ha previstes renovacions importants de jugadors importants de la plantilla? Ho dic perquè l'altre dia el director esportiu d'Eco va anunciar la de Rafinha, també la d'Espar, Marc Bernal... Tot això ja està previst i està contemplat al pressupost?
0: Sí, clar. Quan vam calcular el pressupost, això ja estava previst. O sigui, nosaltres ja es fa les previsions... O sigui, nosaltres tenim un problema, que tenim una plantilla molt jove, que és ben cert que no ens ha costat diners de fitxar-los, però, clar, progressivament tenen que entrar segons el seu rendiment en salaris de mercat. Perquè si no tindríem un problema d'oferta i demanda, i això és el que estem fent, i això és el que tenim previst, no solament aquest any, ja l'any que ve, d'anar millorant aquesta situació de la nostra plantilla.
2: Quines renovacions queda pendents?
0: Em sembla que ho va anunciar l'altre dia el Deco. Tenim el tema del Bernal, em sembla.
2: No, al marge d'aquestes...
0: Anirem veient com vagin assant. Això ja és un tema de la direcció esportiva i això és ell com ens ho va proposant.
1: Com estan les palanques? Lo de Barça Studios, el Sens Vivar ho ha comentat, que s'estan venent per sobre de les expectatives, lo dels drets de televisió al final és bastant fàcil d'entendre, no? S'han anticipat uns ingressos a futur, però la de Barça Studios, el negoci, diguem-ne, que anirà dibuixant-se, o al final és un tema que quedarà allà, que ja s'ha pogut anar eixugant alguna de les pèrdues que havia suposat i tal? Com estan les palanques?
0: Mira, les de drets de televisió, ja ho has dit tu, estan evolucionant com tocava, i el tema Barça Studios, que era l'antic Brisbane, és el que vam explicar, no? Allò va ser un problema en aquell moment que teníem amb la Lliga, que no es va valorar comptablement el valor de la palanca que vam fer dels drets de televisió. Com nosaltres en aquell moment ho vam voler fer al marge de la Lliga, que volia que ho féssim en CVC, ho vam fer amb un altre, que no ens comprometia tant llarg temps com feia CVC, i ho vam fer en Sixth Street. Això va fer que la Lliga, en aquell moment que teníem mala relació, ens penalitzés. La interpretació comptable que ens va fer no va ser l'adequada per nosaltres. Llavors vam tindre que aixecar aquesta palanca que va ser Bridgeburg, no? Nosaltres la Bridgeburg el vam valorar en 400 milions, més menys. El vam valorar, no, es va fer una valoració d'experts independents, que es va valorar que aquella empresa valia 400 milions, però clar, allò era el moment, estem parlant que era l'NFT, el token, el metaverso, tot allò valia, en aquells moments es valorava moltíssim. Recordeu vosaltres de que un dels candidats a el que va ser Spotify era una altra empresa del sector, que era Polkadot, que en aquells moments era una de les grans empreses. Aquella empresa donava més diners que Spotify, però bueno, ja ens generava algunes dubtes a nosaltres, que més que res pel tema que es començaven les criptos, perquè això era més del món cripto, no? Bé, ens va crear alguna dubte, però nosaltres sí que veiem que havia un valor amb això del token i tal. Bé, en aquell moment aquesta empresa valia això, després progressivament això va caure en picat i el valor de l'empresa, el part que després els socis que també van entrar, que també tenien les expectatives que això podia podia anar millor i no va anar tan bé, doncs va anar caient el valor de l'empresa perquè no feia activitat. Avui per avui hem començat a fer activitat, i amb la qual ja preveiem que els estats intermitjos del mes de desembre amb els auditors ja estem veient que no haurà una depreciació, cosa que és una bona notícia. Serà la primera vegada en aquests anys que no fem depreciació de l'empresa. Ara, sí que estem treballant en buscar ingressos a aquesta empresa. Una de les coses que pot ser és el token, no? Que li estem donant moltes voltes, però és un tema molt complex. El token estem treballant amb això, però no volem que sigui una cosa que, com ha passat a altres grups, que entra el token i es fan pujades i baixades del valor del token i que això pot crear un tema reputacional pels nostres aficionats. Ens ho estem pensant molt, eh?
1: Ara comentava sobre la relació amb la Lliga. Ha passat per diferents moments aquesta relació amb Javier Tebas. Ara atravessa per un bon moment. Així, i li pregunto a vostè, perquè a més tinc entès que és una de les persones que va treballar en el seu moment per recosir aquesta relació amb Javier Tebas, amb el president de la Lliga, a qui li té un apreci a vostè, i és més fàcil quan et portes bé amb, diguem-ne en aquest cas, el dirigent de la patronal, el dirigent de la Lliga, que no pas quan estàs enfrontat?
0: Mira, a vegades posem molt a la figura del Javier Tebas. No, no, el Javier Tebas al final és el director, és el CEO d'això, no? Són els altres clubs, eh? Els altres clubs són els que també volen que es compleixin les regles del joc. O sigui, nosaltres quan vam entrar ja no solament era el Javier Tebas, eren els altres clubs que ens miraven en recel perquè sabíem de la situació econòmica que teníem. En el moment que hem anat millorant la relació econòmica, nosaltres, la relació també amb la Lliga, les discussions sobre el nostre fair play han anat baixant. Home, l'únic que vam fer és la situació personal millorar-la, però és això, millorar la relació personal. Pensa que els altres clubs són rivals nostres, eh? L'Atlètic de Madrid, el Real Madrid, altres que volen ocupar el nostre lloc. Són ells els que d'alguna manera també mantenen que les normes de joc siguin igual per tothom. Jo crec que no és tan sola això. El que vam millorar és la relació personal, que està deteriorada, però res més, eh?
2: Ara parla de la Lliga, amb la UEFA, el Barça va rebre una sanció de 15 milions. Pot garantir que no es seguirà multant el club amb aquests 45 milions que queden una mica supeditats al tema del patrimoni negatiu, amb aquesta fórmula del préstec subordinat, no? Aquesta temporada i per la que ve, no? 92-96 milions.
0: Bé, nosaltres aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, eh? La primera consulta va ser amb la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga i bé, de tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat, però dic el mateix que amb la Lliga, eh? Al final has de complir les normes i nosaltres el que fem és complir-les, eh?
2: No hi haurà sanció.
0: No hi haurà sanció.
1: No hi haurà sanció de la UEFA, eh?
0: No.
3: Escolti, m'has fet entendre-li que per tant a partir del desembre ja no hi haurà cap més depreciació de cap palanca. Ho he entès bé, senyor Oliver?
0: Sí.
3: De cap de les palanques, eh? Les palanques van ser, en el seu moment, un boomerang. Quan tires un boomerang, ostres, dius, quina bona pinta té aquest boomerang, i el boomerang vola, i de sobte aquell boomerang veus que torna i te la fot al mig del cap.
1: A no ser que t'acotxis.
3: Senyor Oliver, vostè és l'arquitecte de les palanques?
0: Sí, bueno, hem estat treballant en aquell moment. L'arquitecte som tots.
3: Però vostè és l'ideòleg de les palanques?
0: Bueno, no, això va ser un tema molt consensuat de tota la junta directiva de les palanques. No hi ha uns grans ideòlegs. És que no hi havia més sortides que fer palanques, perquè quan no tens diners i no pots fer una ampliació de capital, el que tens que ser és inventiu.
3: Inventiu.
0: Vull dir, clar, això és molt senzill, eh? Quan nosaltres vam arribar i teníem una situació de patrimoni net negatiu de 450 milions, en qualsevol empresa el que tens que demanar és als socis fer una ampliació de capital i ho reverteixes, aquesta situació. Quan tu això no ho fas, perquè nosaltres vam interpretar que el soci no podia no tenia cap responsabilitat amb això, tens que buscar altres recursos, i l'única cosa és vendre actius de futur, que és el que vam fer. Les palanques és una venda d'actius de futur, no pots fer una altra cosa.
1: Ara el patrimoni net negatiu és de 168 milions d'euros. Quan calculen que estarà eixugat del tot?
0: Això, sé que soc reiteratiu, però això té a veure amb l'estadi. O sigui, l'estadi, en el moment que tinguem l'estadi a ple rendiment, en el moment que tens un EBITDA positiu, tens un benefici positiu, és quan fas la reversió del patrimoni net. En el nostre càlcul, creiem que l'any 2030 el patrimoni net ha de ser neutre, ha de ser zero ja.
2: 2030. S'aixecarà l'article 67.
0: És la nostra expectativa. En el moment que nosaltres podem aconseguir... Home, nosaltres hem d'entendre que aquest article està suspès temporalment, eh? I nosaltres creiem que en el moment que això es solucioni i amb un estadi acabat, jo crec que estic aixecant l'article 67, sí, i tant. En el moment que aconseguiu el patrimoni net zero, mínim o positiu, estic aixecant.
3: Vostè, amb la vista ara, passat el temps, que és més fàcil d'analitzar les coses, va ser un error sobrecarregar aquella partida de pèrdues fins a 490 milions i després s'han convertit en un llast molt difícil, en un llast molt difícil i que ha erosionat greument la qüestió del fair play financer. Vostè ara, amb el pas del temps, creu que aquella xifra de 490 es va convertir en una roca molt difícil de suportar o ja van fer bé?
0: No, perquè, miri, els deterioraments el que vam fer és avançar-los. En dos anys hauria sigut la mateixa xifra, eh? Nosaltres el que vam fer és adelantar el deteriorament dels actius, però això, els dos anys hauria sigut la mateixa. Avui hauria sigut la mateixa xifra. Vam fer adelantar-ho, no vam fer incrementar-ho. Això és una cosa que amb el Javier Tebas teníem aquesta discussió, perquè ell ens deia, diu, oi, per què l'has hecho? Dic, no, és que nosaltres ho teníem que haver fet, hagués sigut el mateix el resultat. Què ens va això empitjorar? Home, probablement la capacitat de fitxatge del primer any, del segon any ja no, perquè el deteriorament els nostres auditors ja ens ho haguessin fet igual, eh? Si nosaltres el que vam anticipar és el deterioro en principi de mandat, no res més, eh?
1: Parlem molt del nou Camp Nou. El projecte inicial s'incloia a l'Espai Barça també el Palau Laurana, que finalment ha quedat fora de l'equació. En quin punt està ara mateix la construcció del nou Palau?
0: Bé, del nou Palau no hi ha res construït, el que sí que hi ha un projecte, no? El Palau ha passat per diferents fases, eh? El disseny del Palau era un disseny d'un Palau que avui per avui ja no estaria en normativa del que ens demana Eurolliga. Nosaltres anem al final a un Palau que té que tenir una capacitat del voltant de 20.000 persones per fer espectacles i d'entre uns 15.000 per esports, no? Aviam, la fórmula de fer el Palau ens han vingut diferents grups inversors dels que hi ha al món fent arenes, que el que ens pretenen és dir, escolta, hi faci una sessió de sol per 50 anys, nosaltres hi construïm això, vostès juguin els partits que tinguin que jugar, i nosaltres el que explotarem això és amb events, no? Clar, aquesta fórmula per nosaltres és molt bona, perquè això no ens va deute, nosaltres amb això no acollirem cap tipus de deute, i els socis no tenen que posar res, amb la qual és una fórmula perfecta que no tindrem que incrementar més la deute del club per crear aquesta arena.
2: Abans d'acabar el mandat, el Palau, hi haurà una primera pedra, perquè el senyor Cubell ja havia dit, no?, la primera pedra famosa 2025, i hi ha runes, és l'únic que hi ha.
0: Clar, el primer és que hem de treure les runes, perquè les runes...
2: Però no tarden 5 anys, entenc, no?
0: Sí, no. Conforme anem acabant l'estadi, no, que no m'haurà ni runes, no? En el moment. Jo espero que en la temporada que ve ja la runa desapareixi, a partir d'aquí estic que es comença a construir. Nosaltres, de totes maneres, al marge de tindre runes allà, el que estem fent és el projecte, eh? El projecte el tindrem acabat, jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
1: Aquesta temporada?
0: No, aquesta temporada, sí.
2: En un món ideal, però, diu que no va deute, és veritat, però si vostès no haguessin tingut aquest deute important, l'ideal seria que vostès haguessin pogut explotar el Palau, perquè al final és veritat que no tens deute, però també no generes tants diners, no? Perquè no tens tu l'ús diari del Palau, per tant, generarà menys ingressos el Palau si se deixes l'explotació a 50 anys.
0: Segur que sí. De totes maneres, t'haig de dir una cosa, eh? Sí, el que nosaltres no tindríem és la capacitat de fer-ho nosaltres, l'explotació, perquè això no en sabem, eh? Nosaltres ja prou feina tenim sapiguent del que sabem. O sigui, al Barça el que fem és externalitzar les coses que no en sabem fer, i d'això no en sabem, no? Ara, cert, sí, evidentment, hagués hagut un ingrés més elevat. Com també, si no haguéssim vengut els drets de televisió a Sixth Street, doncs tindríem aquest remanent. Però, clar, quan tens la situació que tens, tens que fer invents, no? I repeteixo, quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius, com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que, com deia el president l'altre dia, doncs, des d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu, i no tens altra manera que buscar ingressos on no n'hi ha, no?
1: Ja ha dit una sessió a 50 anys, eh?
0: No ho sabem encara, pot ser 35, pot ser. Hem d'estudiar-ho, estem en la línia d'estudiar-ho, això.
1: Val, doncs agraïm al vicepresident del Barça, el responsable de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, que hagi estat al Que t'hi jugues, per comentar la situació econòmica del club. Gràcies i aviam si el primer equip de futbol masculí continua tirant, perquè així, com dèiem ara, no, és com tot un cercle.
4: Home,
1: i és més fàcil que les coses surtin bé.
4: Sempre és millor que funcioni el primer equip, que sí, perquè si no... Escolta, mira, ens hem estalviat 100 i pico milions del Julián... I ha sortit molt bé, eh, que sí? Ui, doncs així, si podem anar aprofitant coses...
1: A no ser que Rafinha la renovació vagi a reclamar que aquests 150 milions una part li toquen a ell.
4: Ja parlaríem.
1: Albert, alguna cosa per tancar?
2: No, que és l'home important i l'home més buscat aquests dies durant l'assemblea, els dies previs, i que té feina, perquè sap que fins a l'any 2028, no, fins que l'estadi estigui enllestit, doncs el Barça fa aquesta travessia pel desert que és tu ara i que s'ha de mesurar molt bé les despeses, no, que les despeses no se'n vagin, contenir-les.
1: Que a Montjuïc es tornarà a principi de la temporada vinent, ja s'aprofitarà per instal·lar la coberta i fer les obres tot just acabi aquesta, que l'últim partit al Camp Nou és el 20 de maig, i en principi es calcula que gener-febrer del 2028 ja es pugui tornar al Camp Nou, és a dir, no serà tota la temporada vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sinó una part, mitja temporada.
0: Bé, nosaltres calculem que... hi ha dos càlculs, eh? Un és el càlcul d'obra, que nosaltres estem calculant que a finals d'octubre, novembre, estarà la cúpula, el que ens diuen posada, però nosaltres, la veritat, a nivell econòmic, és el que em toca a mi, ens cobrim i calculem que la tornada a l'estadi a nivell operatiu és a finals de gener.
1: Val, finals de gener és el que es calcula econòmicament.
0: Sí, amb 95.000 espectadors.
1: 95.
0: Això és el que sí que dona un canvi important a nivell econòmic a la temporada 27-28.
1: No és aquesta, sinó la vinent.
3: Escolti, només un matí, senyor Oliver. De la mateixa forma que el Camp Nou, quan estigui complert amb 105.000 espectadors, etcètera, etcètera, li donarà vostè entre 425 i 450, ara, l'estadi que coneixem ara, amb aquests 62 del mes de setembre, quan li està donant?
0: El que estem fent ara, sí.
3: Quan fa ara?
2: 2,75.
0: 2,75, 2,80, sí. Estem aquí.
1: 2,80. Ferran Oliver, gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Jordi, ara s'incorpora l'Albert Llemós al que t'hi jugues per analitzar el que ens acaba d'explicar el Ferran Oliver. Em quedo amb que el patrimoni net negatiu, que és de 168 milions d'euros en negatiu, estarà eixugat, calculen, al 2030. Sí. El 2030 i el patrimoni net serà neutre, que això passa per acabar de construir el Camp Nou, que facturarà entre 425 i 450 milions d'euros. Aquest increment de previsions ve perquè a l'hora de vendre els seients VIP s'han adonat que s'han venut més fàcilment del que pensaven, que l'estabilitat econòmica del Barça passa per aquí, per la construcció del nou Camp Nou, que es preveu, almenys a nivell econòmic, que es pugui ja tornar a utilitzar amb la coberta i 95.000 espectadors a finals de gener del 2028. Fins llavors, quan comenci la temporada vinent, el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, que de les palanques, la, diguem-ne, que ha provocat més mal de caps, Barça Studios, ja no tindrà més depreciacions, que la fotografia del Fair Play es mantindrà estable al gener. Per tant, el Barça, que té un petit remanent de 3-4 milions d'euros de Fair Play, podria fitxar algú, però si és una gran incorporació hi ha d'haver també una venda, i la fotografia de l'estiu és difícil de preveure encara, per tant, no sabem si el Barça podrà operar amb normalitat com en aquest mercat de fitxatges l'estiu vinent, o ho haurà de fer amb restriccions, donat que l'equip haurà de tornar a Montjuïc.
3: Sí, jo crec que de tot el que has dit, el més important, en efecte, són aquests 425-450. És que és més d'una tercera part del pressupost. És més d'una tercera part del pressupost. Tenir un estadi propi per guanyar-hi els teus títols en el teu estadi, això satisfà el seguidor i satisfà els números del Barça, que 5 anys després, ha dit el senyor Oliver, 5 anys després, torna a recuperar la regla 1-1. Pot inscriure amb normalitat. També diguem-ne que és una cosa interessant. I les palanques, doncs home, ja ho ha dit ell, no? S'estudiaran a Oxford. S'estudiaran en algun lloc o altre, s'han d'estudiar, perquè s'inflaven de mala manera, certament, els NFT, els token, però s'inflaven, però van servir per inscriure. I després, quan tornava, però no és cap broma. Per cert, ha dit inventiu, eh? Ha dit, no hi havia més opció que les palanques. S'havia de ser, ha dit, inventiu. Jo no recordo ara, Jaume Arroes, no sé si va fer servir enginyós...
1: Sí,
3: però
1: enginyós, crec.
3: Tot ha anat girant al voltant de la capacitat d'inventar.
1: Albert.
2: Sí, amb aquests 3 o 4 milions, ara ho comentaves, no? de remanent que queda, està clar que no pots fer cap tipus de barbaritat, perquè si has de pagar mitja temporada del salari d'un futbolista, tens molt poc marge, no? I si haguessis de pagar fins i tot una clàusula, ja no et dona, no? L'amortització de la part proporcional d'aquest mig any. Per tant, té molt poc marge el Barça, ja contempla, no? Aquestes renovacions que s'han de poder fer d'aquí al 30 de juny, per tant, hi ha poc marge a dia d'avui per fer algun tipus de moviment, però tot el focus, el discurs dels últims mesos va centrat en el que dèiem ara, de 2028, horitzó, no? Per començar a respirar, treure't aquestes pedres de la motxilla tan pesada i a partir d'aquí ja pensar en el Palau, a partir d'aquí pensar en aquest 2031, no? Quan acabi tot una mica el mandat de la Porta i tinguis, sobretot, aquesta capacitat de començar a fer baixar el deute, 2.680 milions de deute, i l'objectiu del Barça és aquella temporada, l'any 2031, que comencis a baixar el deute a 2.500 milions, no? Per tant, ens venen, com dèiem ara, 2 anys de travessia pel desert, passar molta calor, passar-ho molt malament i després veure, doncs, si tot surt i no hi ha un enconstipat, ho dèiem l'altre dia, sí que crec que això és molt important.
1: Ara
2: si
1: parlem a nivell econòmic, òbviament ens toca gaudir del futbol, que el primer equip tira molt i tampoc necessita grans reforços ara mateix, estem parlant del tema econòmic, que no ens vingui cap constipat.
2: Correcte, perquè si no hi ha un constipat aquí, el Barça té un pla definit i veurem si li va bé i se'n pot sortir. Si ve un constipat, és veritat que estàs passant ara, traspassant pel caire del precipici, no? Perquè la situació és molt delicada, perquè el ràdio d'endeutament respecte a l'EBITDA, no? Que és un control financer, un instrument financer, és complex, amb qualsevol empresa normal, el Barça no és normal, el Barça estaria en una situació molt delicada.
4: I ara tu n'hi venia una pèmia anal, cuidado.
1: Una pandèmia mundial.
4: Ja, aquí ve a compte amb les peminals que de sobte, nyec. El covirus i totes aquestes coses.
1: Coronavirus.
4: Molt de compte. Molt de compte. Perquè així que és patapam. Saps què vull dir?
1: És que no em puc amb aquesta imitació. Em supera. Sobre el Palau Laurana, ha dit que el projecte el tindran definit aquesta temporada i la licitació també.
2: Sí. Ja depèn de l'Ajuntament, també tot, a partir d'ara.
1: S'han de donar pressa, hi ha feina per fer. Us convenç aquesta fórmula d'una sessió a 50 anys, veurem si són 35, amb una altra empresa que exploti el Palau, el construeixi, l'exploti i deixi que el Barça l'utilitzi per als partits de les seves seccions?
3: Tot el que sigui cedir és mal assumpte, no? Tot el que sigui cedir és mal assumpte, perquè no podràs explotar el teu propi Palau. Però certament la xifra de l'endeutament és tan elevada que incrementar-lo podria ser fins i tot una mica irresponsable si no estàs en condicions d'atacar el deute. Per tant, em sembla que, com diuen en castellà, això del Palau és una mica a la força Orkan.
1: Bueno, i Ferran Oliver també ha dit que al final ells no saben explotar, diguem-ne, comercialment un espai com el Palau Laurana per fer concerts, per exemple, perquè hi ha empreses que es dediquen a això i millor que ho faci algú altre. Ha dit això, no?
4: Sí, però no pateixis, que en temes de construcció ho tenim tot en ordre,
3: Hombre.
4: En temes de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, ho tenim tot. Emcat.cat, amb els preus més competitius, home, ja és on es nota la qualitat en els acabats. Emcat Group.
1: Albert, hem parlat amb el vicepresident econòmic del Barça, Ferran Oliver, sobre els números del club. Li hem demanat també a l'oposició una opinió. Víctor Font no vol parlar públicament perquè creu que ara no és el moment, tot i que li hem demanat una valoració sobre la situació econòmica del Barça 3 dies després de l'assemblea. Sí, ho han fet altres persones que van manifestar la voluntat de presentar-se a les eleccions del Barça.
2: Sí, comencem per Marc Síria, no? Que va ser un dels precandidats, no?, a aquestes eleccions del Barça. Valora molt positivament el fet de superar aquests 1.000 milions d'ingressos del Barça aquesta temporada. És una molt bona notícia, però també ho és, en certa manera, d'igual manera, les pèrdues que també pugen. I per a Marc Síria és insostenible que el patrimoni net sigui negatiu encara.
5: El Barça acaba el seu exercici i li falten 168 milions d'euros per afrontar les seves obligacions. I com ho fa? Doncs endeutant-se més o venent o anticipant patrimoni, no? Doncs bé, això en el temps és una situació insostenible. I per tant hauríem de plantejar-nos que un club que factura, doncs, més de 1.000 milions d'euros, doncs això no ho pot permetre, no? Que aquesta situació es segueixi repetint exercici darrere exercici, i per això anem incrementant el deute de forma exponencial, no?
2: Diu Síria també que s'ha de ser molt més exigent amb els partners, en referència també, doncs, per exemple, amb l'IMAC i amb totes les empreses, no?, amb les quals el Barça treballa, que és molt positiu la capacitat extraordinària, paraules textuals, de l'àrea comercial i de BLM, però que el crèdit de 300 milions que s'ha demanat de més representa un 20% més del que costa realment l'Spotify Camp Nou. I parla de reptes, Marc Síria, convertir els ingressos en benefici i després anar al deute.
5: Els grans reptes són que el Camp Nou generi realment el que l'Excel dibuixa. El segon és desenvolupar àrees que portem molts anys dient que són essencials pel futur del club, com l'àrea digital, no? I que no haguem d'anar a deteriorar-la com ha passat amb Barça Studios. En fase positiu, i sento ser pesat, però en fase positiu, la capacitat extraordinària de generar ingressos per part de l'àrea comercial i per part, en aquest cas, de BLM. La veritat és que estem davant d'una àrea estratègica que ens omple d'orgull i que té una capacitat de creixement en els propers anys brutal. Per tant, tenim els actius, estan allà per donar-li la volta a aquesta situació i són: ara cal transformar aquests ingressos en benefici. El benefici en caixa i la caixa en reducció de deute.
2: Reduir el deute, per tant, deia Marc Síria. Molt ràpidament, Xavier Vilajoana diu que un dels principals problemes és la política esportiva del primer equip funciona molt bé, però la massa salarial s'ha disparat com en els pitjors anys. I també Vilajoana, quan se li pregunta si estem millor que la temporada passada, creu que els ingressos pugen, és cert, superen aquests 1.000 milions, però també ho fa la despesa del deute, i que no hi ha cosa pitjor que necessitar deute per fer front a l'activitat ordinària.
6: En absolut, es pot dir que la situació actual del club millora la que teníem en acabar la temporada passada. És veritat que els ingressos han pujat en 60 milions, és un 6% dels ingressos que teníem, un augment del 6%, però, en canvi, per exemple, el deute ha pujat, si tenim en compte el criteri de la Lliga, un 30%, i segons el criteri del senyor Oriol Amat, s'ha augmentat en 200 milions, pràcticament, que és un 40% més. Si, a més, afegim que s'ha demanat 500 milions més de deute, no?, per poder-se endeutar en 500, això ja fa la situació molt i molt preocupant. No hi ha res pitjor que l'activitat ordinària de qualsevol institució, empresa, etc., haver-la de pagar demanant més deute.
2: Les valoracions dels dos precandidats, i deixa'm un apunt, sí que crec que és important, al gener del 2026, en aquests micròfons, Josep Cubells deia que amb el nou Palau el Barça de bàsquet seria gairebé sostenible. Ara, amb aquesta fórmula, probablement no tinguis els ingressos per fer-ho.
1: Gràcies, Albert Llimós. Podreu recuperar l'entrevista amb Ferran Oliver a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta. Allà busqueu SER Catalunya, Ràdio Barcelona, Lleida, Tarragona, Camp de Tarragona, Girona, el que vulgueu. I si no, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Fem pausa i a la segona hora saludem el Ramon Besa. Avui el flaquit de festa seré jo qui sortirà a prendre un cafè amb ell.
7: Què t'hi jugues?
8: Cadena SER. Vuelve el Liceu. Vuelve la emoción de la ópera. Una temporada más, Telefónica, como socio tecnológico, acompaña al Liceu en el estreno de Aida, su ópera inaugural para conectar a más personas con la cultura.
9: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
10: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
11: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrada sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
12: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
13: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyagán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyagán.com.
14: Un glob de vi.
15: Un glob de cerveza.
14: Un glob entre amics.
15: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
16: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
17: Es la una, las 12 en Canarias.
18: Y este es el momento en directo ahora mismo en el que Mari Carmen abandona su vivienda en el barrio de Retiro, en Madrid. Lo está haciendo en una camilla y ahora mismo Lidia Payo, lo estamos viendo a través de la televisión, lo está haciendo en camilla acompañada por los servicios municipales del SAMUR Social. No, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, lo acabamos de ver, cómo Mari Carmen está siendo expulsada de su casa. Lo hace en una camilla con los efectivos, los trabajadores del SAMU Social, que llevan bastante tiempo en su casa, llevan toda la mañana con ella. Es el momento en el que Mari Carmen es expulsada de su casa. Sabíamos que la policía había entrado, que había desalojado a todos los activistas que estaban en el interior, que se habían encerrado, que la entrada, según nos habían contado, había sido bastante violenta, bastante forzosa. Ahora mismo le acaban de, bueno, están metiéndola en la ambulancia. Recordemos que Mari Carmen no solo tiene 87 años, sino una discapacidad reconocida. Tiene una prótesis de cadera, su salud física está muy deteriorada. Ha debido de ser una bajada bastante complicada porque ella vive en un sexto piso y al parecer, por lo que nos han trasladado, el ascensor estaba roto. Y en este momento pues estamos viendo cómo la están introduciendo en esta ambulancia, evidentemente para llevarla a algún centro hospitalario, porque su salud se ha debido de ver muy, muy comprometida durante estos últimos minutos, estas últimas horas. Como podéis escuchar, lo estamos viendo nosotros, pero también lo están viendo todos los vecinos y los activistas que llevan concentrados aquí toda la mañana. Estábamos en una calma tensa, aparentemente tranquila, y se han activado de nuevo porque ellos también están viendo cómo pues se está produciendo, evidentemente y efectivamente, ya este traslado forzoso de Mari Carmen en una ambulancia para llevarle a algún centro hospitalario.
18: Se acaban de cerrar precisamente, Lidia, las puertas de esa ambulancia del SAMUR, que va a trasladar, como dices, a Mari Carmen a un centro social. Es de momento la solución que tiene. El Ayuntamiento de Madrid, recordemos, también le ha ofrecido a Mari Carmen una plaza en una residencia de la Comunidad de Madrid. Es sin duda la foto a esta hora, esa salida de su vivienda en la calle Sáenz de Baranda, en el distrito de Retiro, en Madrid, de Mari Carmen. Esta mujer, recordemos, 87 años, con un 50% de discapacidad, y que llevaba, Lidia, viviendo allí 70 años, más de 70 años. Allí vivió su juventud junto a sus padres y se ha convertido hoy en esa foto, en ese referente de una noticia que pone el acento, pone el foco en un modelo, el de la vivienda, el de la vivienda no sostenible, el de los fondos buitre, que bueno, que se ha convertido en un problema en una ciudad como Madrid, pero también en otras muchas ciudades españolas.
19: Avanza ahora mismo, Javier, la ambulancia con las luces puestas por esta calle, el único carril que no está cortado porque el resto está cortado por la policía y los activistas. Vemos cómo se aleja ahora mismo la ambulancia.
18: Vamos a recordar, si te parece, Lidia, ahora regresamos contigo, todo el revuelo político que se ha ido montando durante la mañana a partir de este asunto. Recordemos que el fondo buitre se llama Urbagestión, que es el propietario de esta casa que ha tenido que abandonar Mari Carmen, que le ha negado incluso esta mañana a Mari Carmen, ya última hora, incluso una hora, 60 minutos para poder recoger sus cosas. De hecho, había una persona anónima, un donante, que le ofrecía o se ofrecía para pagar a Mari Carmen la cuota mensual del nuevo alquiler situado en 2.600 euros por parte de ese fondo buitre. Tampoco el fondo buitre ha querido aceptar esta opción y, como digo, a partir de esta noticia se ha provocado un importante revuelo político. Sumar, de hecho, está presionando para que el próximo martes, el martes que viene, el Consejo de Ministros apruebe el decreto con la ley de vivienda que quiere impulsar el Ejecutivo. Acaba de hablar en los pasillos del Congreso la ministra de Viviendas, Isabel Rodríguez.
20: La empresa se cachondea de las administraciones públicas, se cachondea de la ciudadanía española porque tiene una presidenta que les protege. Que ayer mismo, insisto, cuando los movimientos sociales, cuando los movimientos vecinales, cuando el movimiento cultural estaba apoyando a Mari Carmen, ella se fue a apoyar a los fondos que hoy la están desahuciando.
21: Cadena SER. Servicios informativos. Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
22: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
0: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem. I no deixem de ser.
25: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
29: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
30: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una i cinc, el que t'hi jugues, ens divertim.
31: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: Abans de sortir a prendre un cafetonet amb el Ramon Besa, com cada dia a la una del migdia, escoltem el tio Faja.
32: Sí que...
33: Sí que...
32: Esto es el sumum de la desfachatez. Los mismos jetas que desde su televisión, radios y cómics se dedican a llamar a la competición de Javier Tebas. La Liga Mugrienta Negreira.
34: No, eso lo has dicho tú.
32: Ofendidos porque el presidente de la Liga se ríe de ellos en su cara. Estamos ante un club con el culo al aire. Y ese trasero nos deja ver que tras todos esos ridículos que nos está brindando el equipo lácteo, hay un jefe de protocolo al que siempre confundieron con un gran empresario, un patriota de pulsera, que no nos engañen las apariencias. Bajo ese traje de Hugo Boss se esconde el ultra que planeó y ordenó que Alcalá llamara toxicómanos al equipo de Guardiola.
35: Él es el puto jefe.
32: Tras esa corbata Hermes se esconde un ultra, y hay que decirlo más y más fuerte.
35: ¿Se me oye?
32: ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
30: ¡One shot!
32: ¡Al trabuco!
30: Y tío Faja, gracias. Un vermut amb el Ramon.
1: Ramon Besa, ¿qué tal? ¿Com estàs?
36: Molt bé, bon dia.
1: S'ha de dir que el roure és dels pocs locals ja que es conserven a Barcelona, que quan entres tens la sensació d'estar a casa de tota la vida, eh?
36: Bueno, és un barri que està canviant, perquè per una part s'està uniformant, perquè hi ha molts cafès d'aquests que ara pots triar, remenar, pots trobar cinc tipus de cafè, i aleshores on va més la gent, la gent jove, la gent... diguem d'una determinada edat, però es manté encara aquest teixit associatiu en alguns llocs dels petits comerços en un moment en què la classe mitjana, que són normalment els que ho porten, doncs tenen vida i les coses funcionen de la manera que ens agrada a la gent que ja tenim una edat, no? I això, encara que el roure, doncs ara ja és una... pertany a la Moritz, manté un caliu de bar familiar de tota la vida.
1: Ho dic perquè només entrar al cambret ha preguntat com estaves, què tal la vida, i això cada vegada ho veiem menys.
36: Sí, bueno, perquè és el parlar. La gent que va en aquests cafès, normalment, els més joves, no parlen gaire, o parlen entre ells i o agafen el cafè i se'n van, no? Aleshores, és una altra manera de viure. Aquí tot allò d'anar, el fet d'anar a esmorzar o el fet d'anar a fer un aperitiu vol dir també socialitzar, i socialitzar vol dir parlar, doncs, amb la gent, coneixes els cambrers, coneixes els veïns, i, clar, doncs, d'alguna manera fas vida de barri.
1: Aquí han posat entrepans amb noms de jugadors i jugadores del Barça, però de què creus que es parlarà més a la barra del Roure i a les taules? Del Barça i del seu bon moment o del desastre del Madrid?
36: Jo crec que es parla bastant del Barça, eh? Avui també, doncs, clar, hi ha el Barça femení, no ens oblidem. Aquí, doncs, tu ho recordaves, els entrepans han donat molta anomenada a lo que és a l'equip femení. i el Madrid se'n parla, però d'aquella manera. Hi ha molta gent que creu que porta mala sort parlar del Madrid. I hi ha gent que també pensa, si ens va tan bé, tan bé, alguna cosa ens passarà, perquè que deixarà d'anar bé. Vull dir, hi ha un cert fatalisme també d'aquest català de tota la vida. Però aquí, normalment, és un bar que ara ha tornat a agafar molt el gust pel futbol, no? És a dir, en bars que et costa molt, o vas a un pub anglès, on vas a veure futbol. Doncs aquí han cuidat bastant aquesta imatge de veure el futbol, ja des de fa molts anys, i és un dels bars en què sempre l'olor a puro no hi és, perquè la gent ja no fuma, però sí aquella essència futbolística de tota la vida.
1: És veritat el que has dit del culer patidor, perquè entre els amics ara el que més es comenta és aviam qui es lesiona en aquesta aturada de seleccions. Toquem fusta, que no n'hi passi res, a Rafinha amb aquesta gira que fa per Austràlia i la Índia. És veritat, que sempre hem d'estar patint per alguna cosa.
36: Home, segurament també perquè tenim molt, molt recent el que va passar amb el Rafinha en Brasil, no? Que va ser una lesió molt important, perquè va condicionar l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid de la Champions. Jo crec que hagués estat un altre, perquè va anar per detalls i el detall de Rafinha era un detall clau, i aleshores doncs és bo patir, però també els hi pot passar als altres, és a dir, no només es lesionen els jugadors del Barça amb les seleccions, però amb tot això de la Nations League i que a més la FIFA cada cop està canviant més el cartell, fa que clar, la gent tingui una certa recança de dir, ara que anàvem tan bé, perquè hem de parar 3 setmanes, com tornarem a reprendre? És normal, jo crec que també és una qüestió, i clar, és veritat que en aquesta aturada de seleccions, jo ara ja m'estava fixant perquè estava fent un tema pel diari. És curiós perquè hi ha hagut l'aparició de Xavi de tornar amb Holanda o Països Baixos, com es diu, la de Zidane en França, la de Klopp amb Alemanya, dona la sensació de que hi ha més per veure, no? De vegades aquestes aturades de seleccions dius, ostres, se'n farà molt llarg. Ara, en canvi, també hi ha la sensació de veure què farà Rafinha en Brasil, si finalment l'Ancelotti com el tractarà. O sigui, hi ha una sèrie d'interrogants futbolístiques que si t'interessen, fa que no et torbis tant o no et pensis tant en si es pot lesionar algú o no.
1: Però tu ets dels que accepta que pari el futbol de clubs 3 setmanes per a que hi hagi partits de seleccions, o preferiries, com per exemple va proposar, ja que el citaves, Xavi, de que hi hagués la temporada de clubs i al final un mes o mes i mig de partits de seleccions?
36: Bueno, jo crec que el calendari s'ha de primar, per més que els jugadors no diguin res i que ja els hi sembli bé. Jo no faria aquestes aturades, sobretot per una competició com la Nations League, és a dir, estan afegint cada cop més competicions, supercopes. Jo entenc que l'Eurocopa i el Mundial són dos tornejos ja molt coneguts i que permeten doncs una confrontació molt oberta que fa que doncs les lligues, jo que sé, com la Lliga holandesa o la Lliga belga o la Lliga, determinades lligues que no tenen el potencial de la Premier o de l'Espanyola, fa que els partits de seleccions tinguin especialment interès, però clar, farcir tant el calendari i apretar-lo tant, jo crec que perjudica molts jugadors perquè acaben rebentats.
1: Ara, si vols anar menjant el teu entrepà de fuet, podem fer una cosa que fa molta ràbia als oients que ens escolten, que és menjar mentre parlem, i segurament a aquesta hora ja els entrarà molta gana, però és que també la tenim nosaltres. T'està sorprenent el Barça que t'inici de temporada?
36: Sí.
1: Bueno, clar, és una evidència que sí. Què és el que més t'està sorprenent?
36: L'ambició que encara tenen. I això reflexa també que el jovent d'avui dia té uns paràmetres o uns estímuls o una manera de fer diferent. A mi m'agrada molt, doncs, jo pensava que un jugador com Lamine, amb 19 anys, després d'haver guanyat 3 lligues, haver guanyat el Mundial, haver guanyat l'Eurocopa i ara més li falta la Champions, com es motivaria? Doncs aquest nano ara vol per la pilota d'or i vol demostrar que és el millor i no sé fins quan durarà, però té una ambició molt gran. El mateix està passant amb Pau Cubarsí, no? Un jugador que el Flick intenta administrar-lo i ell li diu que vol jugar, va ser declarat el millor jove del Mundial, ganes de fer. El Rodri doncs té una ambició de demostrar al Barça el que ja ha demostrat en altres llocs. Això m'ha agradat molt i crec que el punt de partida és que tinguis l'edat que tinguis i siguis com siguis, si la partitura que t'ensenyen t'agrada, t'hi agafes. I Flick ha aconseguit una idea de futbol en què tots els jugadors sintonitzen, que és doncs una manera de jugada divertida, d'un cert risc, d'un sentit de l'aventura, de picades marcades, d'acabar les jugades, i tot això és molt... Quan parlem tant de la comprensió lectora o parlem molt de la capacitat de concentració, això fa que tota l'estona estiguis molt dinàmic. I crec que el jovent que el que vol és molta marxa i està dinàmic i no està allò perdent el temps mirant un partit d'1 hora i mitja en la que no passa res, fa que tingui un punt de febre que la gent s'identifiqui i que els jugadors s'ho passin bé.
1: I és curiós que això t'ho doni un tio que ja supera els 60 anys, que podria ser l'avi de tots ells i que possiblement, quan agafem perspectiva, haurem d'estudiar el factor flic, perquè és molt bèstia.
36: Sí, també se'ns escapava molt que podia ser Flick, no? Havia sortit de la selecció alemanya, és veritat que havia fet aquella temporada amb el Bayern, però tot eren períodes curts. Jo crec que la gran història que estem vivint amb Flick, que és que era un tècnic acreditat amb espais de curts de temps, al marge de que ja havia començat sent l'ajudant de l'OFF al Mundial de Brasil, és el bé que com s'ha acostumat a la ciutat, com disfruta, com s'ho passa bé, que hagi renovat el contracte, que digui que vol veure el Camp Nou acabat i guanyar la Champions, i que després, a més, tingui un sentit d'interpretar el futbol que és molt conseqüent amb allò que ens va passar de la imatge que tenim els culers, ho he vist des d'aquí, que és el famós partit contra el Bayern. Aquell partit contra el Bayern, jo el tinc molt al cap, i era un partit que podia haver acabat 4-5, 5-8, 8-8, o sigui, hi havia molts gols, perquè era el Barça ja era un equip que no tenia fondo, i aleshores, clar, quan es va acabar la benzina, doncs aquell partit que podia anar 3-3 va acabar, doncs, que te'n foten 8 i tu ja no arribes més enllà. Però encara hi ha aquell regust en un futbol molt dinàmic, un futbol molt agressiu, un futbol de molta pressió, un futbol de mirar molt endavant. I crec que aquí l'ha sabut evolucionar d'una manera extraordinària, com no havien fet cap dels altres entrenadors que teòricament sabien molt més de com jugava el futbol al Barça, però que potser a l'equip li necessitava, a partir del joc de posició, un pas endavant. I és veritat que és un futbol modern, no? Ho estem vivint, jo sé si com el Liverpool es va enamorar del Klopp, perquè allà encaixava molt aquell tipus de rock and roll, així és com el City es va enamorar del Pep, perquè el tipus de joc casava molt, aquí ha passat el mateix amb el Flick. Això és un futbol d'autor que et permet, per exemple, que el valor de la marca Barça et pugui compensar les deficiències que tinguis econòmiques, perquè tu et va generant calés. O sigui, de què es parla aquesta setmana? No, Europa no es parla dels àrbitres del Madrid, es parla dels gols del Barça. I això, el fet que hagis pogut tornar al Camp Nou també ha creat per mi tot el tipus, han tornat tots els joves al camp, els abonats tornen, cada cop més es van mirant on els hi toca, i ha donat un punt d'emoció, un punt d'interès que jo creia que quan va fitxar Flick trigaria molt més.
1: És interessant el que dius, perquè fa una estona amb l'Albert Llemos hem analitzat la situació econòmica del club amb el directiu Ferran Oliver, el responsable de l'àrea econòmica, i ell marca com a punt culminant del final d'aquesta travessia pel desert el Camp Nou ja ha acabat, però que al final el que et marca el club és el primer equip, que és el que enganxa la gent, i si el primer equip va bé, tot és molt més fàcil.
36: Home, clar, és evident, si la pilota entra, tothom ho justifica tot, no? El que és veritat és que també ara aquest any s'han fet moltes inversions, no sé si com el primer any de Laporta, però vull dir, tu has fet una plantilla pensant ja que l'any que ve hauràs de tornar a anar a Montjuïc perquè posaran la coberta, i això no estarà estabilitzat fins, no sé si el 28 o el 29, bueno, esperem que sigui el 28, perquè després ja quan arribi la final de la Champions allò sigui festa major, no? Diguem-ne que estigui tot, i que d'alguna manera els recursos que trobi el club faci que s'hagi pogut sanejar econòmicament. També crec que el Barça aquest any ha començat la política aquesta de traspassar, de que no tothom ha d'estar aquí fi i fixa, i aleshores doncs, bueno, veurem com evoluciona, però és evident que s'ha de tenir una certa atenció sobre el que està fent el Barça econòmicament, perquè no et pots trobar amb alguns ensurts. Jo m'agradaria saber què en pensen la gent de Goldman Sachs o la gent de JP Morgan, o els que, diguem, deixen un calés. Si el deixen, jo crec que també és perquè, entre altres coses, creuen que el valor de la marca Barça és perquè no és un assat. I això és un intangible, igual que el del joc, que reverteix en l'economia.
1: Sí, ens ho va explicar el responsable de Goldman Sachs a Espanya l'altre dia amb l'Albert Llimós, el que t'hi jugues, amb l'Helena de Diego, que el club continua sent atractiu per invertir. Veu un traguinyolet que ara et preguntaré pel Madrid, Ramon, perquè té tela. El Madrid de Florentino Pérez, el Madrid de Mourinho, el Madrid de Mbappé i Vinícius, és tremendo,
36: El Madrid sempre ha anat bé quan no hi ha hagut soroll. Quan el Madrid fa soroll és que no s'acostuma a perdre. Normalment, tu fixa't, quan a Madrid no passa mai res. A més, anàvem a Barcelona, passaven mil coses i a Madrid no passava mai res. I de cop i volta al Madrid estan passant moltes coses, ja des de fa molt temps, perquè no s'acostuma a perdre. I el que d'ara ja te'n recordes, deien, bueno, quan el Madrid gana, luego ya si jugamos bien o mal, pues, clar, pues ara, com que no tenen un estil de joc o no tenen una identitat, sinó que és un àlbum de cromos, fa que hagi de fer soroll. I el soroll que ha fet ja porta molt temps amb la tabarra dels àrbitres i amb la tabarra que tot això està falsejat, que és un missatge que jo crec que també el Mourinho intenta, o el Florentino intenta que el Mourinho li doni encara més volum, no? És a dir, si tens el Mourinho per una part, si tens el Florentino que ho diu, si tens Real Madrid Televisió que ho diu, si a sobre tens el Mourinho que ho diu, llavors, clar, converteix en un megàfon que ells volen fer creure a tothom que tot això està falsejat, que els àrbitres estan comprats, i tot això quan faig el Madrid és perquè no sap perdre.
1: I tu creus que se'l creuen?
36: Bueno, jo crec que a Madrid ha començat una mica... un cert grup o un cert nucli important marcar diferències amb Florentino, no s'identifiquen amb Florentino com havia passat fins ara. És curiós perquè dius, bueno, va guanyar les eleccions. Jo em recordo una mica tot el que va passar salvant les distàncies amb Núñez. Núñez guanyava totes les eleccions, guanyava les mocions de censura, però es anava creant una sensació de que allò no acabava d'anar bé. Aleshores, el Núñez un dia apareix un divendres al vespre, em sembla que és a la nit, que ho va treure el Mundo Deportivo, l'exclusiva, que Núñez plegava. I va plegar sol perquè es va sentir sol, perquè tothom li deia, bueno, però això no acaba d'anar bé. Això anava donant voltes i voltes i no volia fer-se a la idea de que s'havien de fer un cert retorç o s'havien de fer una sèrie de coses que tot el que era el post-curifisme era fotut. Hi ha un detall per mi que és molt interessant del Madrid. És curiós que mentre nosaltres vam parlar molt de lo que significava Messi pel Barça, ningú ha subratllat lo que va significar Cristiano Ronaldo pel Madrid. És a dir, tothom, com s'ho farà el Barça sense Messi? Resulta que el Barça ha trobat a Lamine, el Barça se n'ha sorprès, però el Madrid parlen d'entrenadors i tal, però no parlen del jugador que va sostenir amb la seva competitivitat tota aquesta estructura. Jugador que, per cert, no va fitxar Florentino Pérez, sinó que va fitxar Calderón. Això és un altre detall a tenir en compte, perquè el substitut de Cristiano es diu Mbappé. I Mbappé és un solista que pensa més en ell que en el joc de l'equip. Per exemple, el partit de l'Atlètic de Madrid, el que més em va sorprendre és que ell va ser incapaç per si mateix de crear situacions de gol o un ecosistema que li permet revertir el partit, que això són les grans figures. Clar, amb el vent a favor és molt fàcil, però quan tu tens dificultats, jo no el veig mai que s'hagi posat el partit a l'esquena i hagi dit, anem a revertir això. Per tant, per mi és un detall important en què l'àlbum de cromos de Florentino, doncs si el Mourinho, que això és el que està per veure ara, no fa un canvi estructural, això no va, el farà. Farà fora Vinícius, donarà més Diomandé, canviarà el central, després de la inversió que ha fet, no ho sé, però és un problema futbolístic i ells no es volen donar compte de que tenen un problema de joc.
1: Doncs que continuïn així, Ramon, no els diguem res. Una abraçada, llegim el País.
36: Igualment, gràcies a vosaltres.
2: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
3: Gratis? Estan bojos!
2: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
4: Què t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues. Presenta l'actualitat del dia.
5: Home, l'actualitat del dia, sí, molt bé. Tu has anat al Barroure, molt bé. Tot el que tu vulguis. Ara, jo no he vingut. Per què? Perquè tinc taula al Manà 75.
1: Hombre.
5: I al Manà 75,
1: garantia.
5: La millor arrosseria de la Barceloneta, amb aquella terrassa a l'aire lliure que encara fa aquella caloreta.
1: I després
5: que
1: pots anar a passejar per la platja.
5: I a més estàs al costat de l'Hotel Vela, estàs just darrere de l'Hotel Vela, amb l'arròs cuinat a la vista, amb 19 varietats de paella, en un mirador espectacular. Oh, quants arrossos diferents et pots arribar a menjar aquell dia. Manà 75 és més que una arrosseria, és una experiència. Informa-te'n a manà75.es.
1: M'ha fet gràcia perquè el que t'hi jugues s'escolta i també es veu. Quan entrevistàvem el vicepresident Ferran Oliver, se l'escoltava i se'l veia riure quan ha vist que imitaves a la porta.
5: Coses de la vida.
1: Va, endreçem l'actualitat, que entre una cosa i l'altra, Elena, se'ns passarà l'arròs i no el demanar 75. Ara parlarem del Barça-París Futbol Club d'avui, Champions femenina, i també del Barça-Efes de demà, que torna a l'Eurolliga en bàsquet, però de la resta de l'actualitat. Abans d'anar amb tu, Elena, ens demana pas l'Anton Meana perquè parla Roberto a la selecció espanyola i crec que li pregunta a ell. És així?
6: Són una família, són los campeones del mundo.
1: Aquest és Roberto.
6: I la verdad que por ser el grupo que son y por la calidad que tienen, así hemos salido campeones.
7: Vamos con Antón, aquí a la derecha.
8: Hola, Roberto, muy buenas. Soy Antón Meana, de la cadena SER. ¿Qué significa para un delantero del Español venir a la selección? Que parece que es más difícil para algunos equipos venir a la selección. Has tirado la puerta, hay mucho perico pendiente de que puedas jugar con la absoluta. Como jugador del Español, ¿qué significa estar aquí?
6: Bueno, al final es un orgullo, ¿no? Representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
1: Gràcies, Anton. I al Roberto, que és un gran davanter, si hi ha qualsevol declaració interessant, l'escoltem al Que t'hi jugues. És una de les novetats de la llista de Luis de la Fuente, qui per cert hem entrevistat aquesta matinada al Larguero, i ha deixat caure algunes reflexions interessants que podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER. Elena, el València acaba d'anunciar Javier Aguirre com a nou entrenador.
0: Signa fins a final de temporada amb possibilitat d'allargar-la una més si el València va a Europa. Un Aguirre que ve de portar Mèxic fins als vuitens del Mundial i que entrenarà així el seu setè equip de la Lliga, després d'Osasuna, Atlético, Saragossa, Espanyol, Leganés i Mallorca.
1: Set equips de la Lliga haurà entrenat Javier Aguirre, nou tècnic del València.
3: Qui deu ser l'entrenador que més? Si no és ella.
1: Ara ho buscarem. El Madrid, no, de fet, ja que has posat els deures, aviam si el resols tu.
3: Exacte.
1: Vinga. Ell va llançant les preguntetes i els altres que les busquin. Oh. Doncs ara la busques tu.
0: Però ChatGPT no, eh? O sigui, dades aquí...
1: Contrastades.
3: No. Evidentment, anem allà.
9: T'ajudo ràpid, Bermuda.
1: Vinga, va, Nil.
3: Veus, el Nil
1: és alguna cosa.
3: Ens ajudarà una mica.
1: El Madrid demana que cessin a Javier Tebas.
0: Ho fa en resposta a les paraules del president de la patronal, criticant les queixes arbitrals del Madrid. El club blanc les considera greus i impròpies d'un gestor responsable i creuen que per això la Lliga necessita un canvi urgent de dirigent que sigui capaç de ser neutral. Tebas, a través de les xarxes, ha replicat: representar a todos los clubes no significa obedecer al más poderoso. Respeto a todos, subordinación a ninguno.
1: Mentrestant, el comitè tècnic d'àrbitres admet que l'entrada de Kang In-Li al derbi madrileny era vermella.
0: Els àrbitres a Tiempo de Revisión donen la raó al Madrid en una de les seves queixes sobre el col·legiat Ortiz Arias. Diu al CTA que...

0: igual CTA, que va ser un error clar i manifest de l'àrbitre i que el VAR hauria d'haver intervingut. Això sí, defensen que l'acció del Cuti Romero sobre Bellingham és groga, amb una alta càrrega interpretativa, diuen, i que el penal i expulsió de Hausen van estar ben assenyalats.
1: Una 26. Què t'hi jugues, Catalunya?
2: Cada noix de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: @ Què t'hi jugues.
1: Núria Vilamala.
4: Què tal? Sí, que bon dia.
1: Com ho portes?
4: Doncs bé, avui hem preguntat per la pilota d'or, perquè com que la teva editorial sí que has fet el teu podi, hem demanat a la gent a veure qui li donaria la pilota d'or. Clar, només podem posar quatre opcions. En aquest cas he posat Lamine Yamal, Rodri, Mbappé. Un 62% dels vots són per Lamine Yamal, un 18% per Rodri, només un 2% Mbappé, i hem deixat una opció per un altre, i bastanta gent sí que ha comentat que l'hauria de guanyar Leo Messi. Fins i tot hi ha alguns oients com el José que diuen que l'hauria de guanyar fins que pengi les botes. Cada any li haurien de donar a ell la pilota d'or perquè és el millor de la història, però sí que la majoria és per Lamine Yamal, que els oients del Què t'hi jugues, com a mínim, creuen que és ell qui s'hauria d'emportar aquest premi.
1: Bueno, és que igual que hi ha el trofeu Lev Yashin o el Copa, potser la pilota d'or, quan Messi es retiri, hauria de portar el seu nom, no? Trofeu Leo Messi. 6-6-32-72-11. Notes d'àudio al WhatsApp del programa.
5: És del Madrid. Poso context pel missatge del Diego.
6: Sí, está mal esto, ¿no? Pero no se podrá Vinicius lesionar. No digo una lesión importante, ¿eh? Una salmorrana que le tengan fuera 2 meses del campo y a ver si el Madrid juega algo. ¿Cómo lo ven?
1: És del Madrid, ¿eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Li ha fet gràcia a l'Òscar Nin, aquest missatge.
5: De moment hem trobat que, evidentment, Aguirre és l'entrenador amb més experiència de primera dels actuals i estem en temes històrics.
1: Com ho portes, Nil?
7: Jo, si vostè dic que el recital hi ha dels històrics, dels 10 primers, fàcil.
1: Quins són?
7: Ràpidament. Número 1 de la història, Luis Aragonés, 756 partits. Número 2...
1: Però estem preguntant quants equips.
7: Ah, equips. També n'hi ha que el superen, eh? Número d'equips, per exemple, Javier Irureta...
1: Quants?
7: I en té 8.
1: 8 equips. Irureta.
5: Logroñés, i els deu haver baixat a tots.
1: A primera, eh?
7: A primera. Sí, sí. Logroñés, Oviedo, Racing... Atlètic Club, Real Societat, Celta, Deportivo, Betis i Saragossa.
1: Irureta, 8. Aguirre, 7. Seguiu buscant, va.
2: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues.
8: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Septiembre no es volver a la rutina, es volver a los planazos. Tardes de cine, cenar con amigos, ir de tiendas, empezar nuevos retos, porque hay sitios a los que te sienta bien volver y rutinas que te apetece recuperar. Además de tus tiendas y restaurantes preferidos, en Splau te esperan un montón de novedades para cargar pilas y darte ese capricho posvacacional. Vuelve a Splau y redescubre tu rutina.
12: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
13: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
14: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
15: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
16: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
17: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?

0: Aquesta és la sintonia de la Champions de futbol femení. Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal, com estem? És una mica com tenebrosa, no? Però està bé,
0: sí.
1: Està bé.
0: Puja la Willy.
2: Ha de pujar encara, Falta... És la intro, això.
0: Sí, sembla que hagi de sortir d'Undertaker, l'enterrador.
1: Sí, sí.
0: Ara
1: arriba.
0: Avui Barça, París FC, no?
1: Sí, el Johan Cruyff a les 9 i per una jugadora que torna, que és Irene Paredes amb l'alta mèdica, el Barça en perd dues, Quica Nazaret i Vicky López, totes dues, a més, curiosament, amb una lesió molt similar, muscular, al recte anterior de la cama dreta, i això fa que el Barça es presenti a la Champions, bàsicament en sota mínims, perquè Pere Romeu, porteres a banda, només té 11 jugadores disponibles del primer equip, el que seria dir que només té una jugadora del primer equip a la banqueta, així que una mica doncs, sota mínims es presenta a aquesta Champions, on evidentment el repte que es marca l'equip és tornar a guanyar, repetir el títol com a vigents campiones, això sí, amb un repte, no només el de seguir guanyant quan ja ho has fet, que sempre diem és molt difícil, sinó que s'ha de repetir aquest èxit sense quatre titulars respecte a l'última final guanyada a Oslo, però quan es parla de reptes d'aquest tipus a Pere Romeu, en sala de premsa, ell ho veu diferent. L'escoltem.
3: Doble repte per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: Ambiciós per a Romeu, aquest va ser el missatge que es va traslladar en sala de premsa, que el Barça pot i ha de guanyar un altre cop la Champions, en aquest cas seria la cinquena. El París és un rival d'entitat, però a priori el Barça hauria d'acabar enduent-se els primers 3 punts. I torno un moment amb el tema de la lesió de Quica, perquè en només un mes de competició pràcticament que portem, ja és la segona lesió muscular de Quica Nazaret, que crec que estem tots d'acord que és una jugadora que ha caigut de peu a la cultura, a la ciutat, entre el vestidor, però amb un problema pel que fa a les lesions, perquè doncs, no encadena, no té continuïtat a l'hora de jugar, ja són dues lesions musculars en poc més d'un mes, i per tant doncs, preocupació al club pel que fa a Quica Nazaret, que no surt d'una lesió, que se'n torna a ficar en una altra, però vaja, això ja serà un tema per un altre dia. Avui comença la Champions amb aquest Barça-París al Johan a les 9.
0: T'he de dir, Anna, que vaig estar a la cúpula del Garraf, restaurant que us recomano, pel menjar i pel lloc, les vistes que tens allà al mar, és espectacular. I allà hi ha un encarregat, el Jordi, que és molt, molt, molt fan del futbol femení, del Barça i tal, és interessant parlar amb ell. I li vaig preguntar i em va dir que li agrada, que s'hagin fet canvis, que s'aposta molt pel futbol base, i que creu que aquesta temporada, que ja tocava que hi hagués un canvi de cicle, per exemple amb el cas d'Alexia i tal, que estarà ben substituïda, i que aquesta temporada és optimista, eh?
1: Sí, sí, no, és que hi ha molta gent que pensa així. Al final no s'ha de quedar una persona anclada en el passat. Les jugadores busquen nous reptes, i el més important és que les que sí que són de present, com Patri, Eva, Pajor, aquestes sí que renovin, perquè és on el club creu que descansa el projecte, sobre noms com el de Patri o Eva Pajor. I sí, sí, la gent és optimista, i el missatge que es trasllada en sala de premsa, de part de tot de l'equip, és molt ambiciós.
0: Anna, t'escoltem a les 8:30, 8:45 de nou a la graderia del balcó. Tens alguna cosa que puguis anticipar o sorpresa per als oients?
1: Mira, anticipo que analitzarem la prèvia de la Champions amb la periodista de l'esport Maria Tiques, recuperarem evidentment tot el que ha donat de si Ferran Oliver, que ja us he estat escoltant atentament al que t'hi jugues, i sempre amb alguna sorpreseta més.
0: Doncs atents a la ràdio a SER Catalunya a partir de les 20:30, 8:45, la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
1: Bé, fins ara,
2: bé.
1: Adéu.
2: Molt bé, maca, vinga, som-hi Barça! Amb tot això del futbol... Barça!
0: T'agrada també la cúpula, per la cara que has fet, Nil Solà.
4: Hi he d'anar, però...
0: No
4: hi he anat, però me n'han parlat. És un dels llocs que tinc pendents d'anar.
0: A més, el Marc és un gran anfitrió.
4: Per això.
0: Et buscarà una taula adequada al teu caché.
4: Ho sé i ho tinc pendent.
0: Em vaig trobar el Gerard Romero.
4: Sí? És que freqüenten molt...
0: Seran de vacances ara, uns dies.
4: Ben fet, és necessari marxar de vacances.
0: Asier Chaves, què tal, com estàs?
5: Què tal, com esteu?
0: Avui comença la Champions de futbol femení, demà comença l'Eurolliga, que és la Copa d'Europa de bàsquet masculí.
5: Doncs sí, demà el Barça s'estrena a l'Eurolliga, al Palau, a 8:45 contra l'Anadolu Efes, en un partit que també servirà per donar el tret de sortida als actes del centenari de la secció de bàsquet. Sekulic afrontarà el debut amb dues baixes, Tosane Woman i Joan Macundo. La resta de la plantilla estarà a disposició de l'Eslové per buscar una reacció immediata després de la derrota contra la Penya a la final de la Supercopa, i el primer examen serà d'exigència màxima. El rival, l'Efes, diu Sekulic que està fet per arribar almenys a play-off, i l'Eslové posa precisament els play-offs com a objectiu principal del Barça aquesta temporada.
6: Play-offs would be a really, for us, let's say a main goal. But it's difficult to say right now, it depends also on
5: els play-offs són un objectiu principal, diu l'Eslové, però afegeix que ara mateix és difícil dir-ho perquè també depèn d'altres equips, de les lesions, i que serà una temporada llarga, de 6-7 mesos. També ha parlat Darío Brizuela, que ha admès en roda de premsa que perdre una final contra la Penya i fer-ho a Badalona va fer molt mal. Tot i això, assegura que la resposta del vestidor ha estat bona i que l'equip està reaccionant molt bé.
7: Y la sensación que tengo es que nuestra reacción está siendo buena, está siendo de sacar las garras y no decir, joder, hemos perdido una oportunidad, empezamos ya cuesta abajo. No, no, todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo está con esa sensación de, se ha perdido una oportunidad, estamos jodidos, pero estamos en septiembre, el jueves tenemos un partido súper importante, el sábado hay que ganar sí o sí, luego tenemos tres salidas seguidas muy difíciles, o sea, la recomposición anímica en ese sentido ha sido muy buena.
5: El partit tindrà també, com dèiem, una dimensió especial perquè obrirà la commemoració del centenari del Barça de bàsquet. El Palau estrenarà demà una nova imatge exterior i el museu incorporarà un espai dedicat a la història de la secció. També al costat de la Porta 7, Fair One, que ha fet obres com el mural d'Aitana a Sant Pere de Ribes, crearà un grafiti commemoratiu, mentre que al Boulevard hi haurà un mural perquè els aficionats puguin deixar-hi els seus missatges de felicitació. Abans del partit es desplegarà un mosaic i durant el descans hi haurà una actuació musical per part de Dedo Esteve. A més, del 24 al 26, la botiga ofereix estampacions gratuïtes de les samarretes si portes l'entrada als partits. Així que una nit de celebració, però també el primer gran examen de la temporada per un Barça completament renovat. Recordem, demà 8:45 de nou, el debut europeu del Barça contra l'Efes al Palau Blaugrana.
0: Has fet tu el programa o què?
5: Per què?
0: No, perquè ens has detallat com si tinguéssim el fulletó aquí davant.
5: Sí, no, perquè dic ja que és demà, anem a informar una miqueta de què és el que es farà, no?, de tots els actes.
0: Important el que ens ha explicat el Ferran Oliver, vicepresident econòmic del Barça, sobre el Palau, que la idea és que el projecte i la licitació estigui tancat aquesta mateixa temporada. Veurem si es compleix o no, però aquesta és la idea. Amb la cosa sobre la taula de que sigui una empresa qui el construeixi, se li cedeixi l'explotació durant 50 anys, ha dit, després ha rebaixat a que podrien ser 35, que el Barça l'utilitzés pels partits de les seccions, però l'empresa que el pagués fos la que explotaria, doncs, els concerts i els altres esdeveniments que es puguin fer. Teniu l'entrevista disponible a la pàgina web de la cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Asier, gràcies.
5: Gràcies, una passada.
0: Hem escoltat a l'Anton Meana preguntant a Roberto. Nil, què més ha dit el jugador de l'Espanyol amb la selecció?
8: Doncs ha explicat exactament què estava fent quan va veure el vídeo en el qual li explicaven, o deia De La Fuente, que anava convocat amb la selecció espanyola.
9: Sí, la verdad que estaba con toda mi familia, con mi pareja, con mi hermana, mi cuñado, mis padres, mi representante, porque sabíamos que cabía la posibilidad y justo era antes de irme, que ese día tenía partido. Y dio tiempo a verlo en casa y pues cuando salió el vídeo, pues esperando hasta el final del vídeo para que saliera el nombre, y salió, y pues imagínate, eufórico y todo muy emocionado.
8: Doncs aquest era Roberto, que va conèixer la seva convocatòria amb la selecció just abans de concentrar-se en un partit amb l'Espanyol. Un Roberto que té una particularitat, és el jugador de la llista amb més partits a Primera Federació, 70 en total entre el filial del Barça i el Màlaga. Li han preguntat per què és el que ha canviat del Roberto de fa 3 o 4 anys al Roberto d'ara.
9: Pues mira, para mí mucho, ¿no? Al final también era bastante joven, tenía creo que 21 años, ahora ya tengo 24, con también bastantes partidos en primera, y al final, quieras que no, los partidos te hacen poco a poco ir aprendiendo, esa calma, esa toma de decisiones, sobre todo cuando hay momentos malos, que lo vivimos el año pasado, buenos también, yo creo que un poco de todo.
8: Roberto, que tindrà la possibilitat de debutar amb Espanya, el primer partit d'Espanya contra Anglaterra el dia 26.
0: Sobre Anglaterra va la secció de l'Òscar Nin, ara el saludarem. Abans, Nil, ho vau comentar ja amb el Flaky, el que t'hi jugues. Hi ha molts jugadors repartits pel món i abans ho Ho també comentàvem amb el Ferran Oliver, el barcelonisme hi ha certa preocupació, no?, perquè no es lesioni ningú, que tots tornin bé ara que el Barça funciona com un rellotge.
8: Sobretot per Rafinha, que ha de recórrer 35.000 quilòmetres en aquesta aturada, la notícia primera...
0: Capaces de recórrer-los a peu.
8: És que ja n'ha fet 17.000.
0: Esprintant.
8: 17.000, està pràcticament 24 hores viatjant per poder arribar a Austràlia, ja ha fet el primer entrenament Brasil a Brisbane. Recordem que, a més, una cosa que a mi em va deixar fascinat, que és que Brasil juga dos amistosos contra Austràlia amb 3 dies de diferència al mateix lloc. És a dir, el 26 un amistós contra Austràlia, el 29 un amistós contra Austràlia, després hauran d'anar a la Índia a jugar un altre partit amistós, la resta pràcticament tots en partits de Nations League, sobretot amb el protagonisme del set que hi ha del Barça, i també de Xavi Espar i Marc Bernal amb la sub-21 de classificació per l'europeu.
10: No, los viajes de las selecciones son difíciles, la verdad que... Pero lo bueno... Es que siempre puede volver a Barcelona, finalmente, porque está la Cabrera.
0: Hombre, qué bueno,
10: Cabrera. Mejor restaurante del mundo. La mejor restaurante del mundo. Oh. El mejor restaurante argentino del mundo.
0: Lo que pasa es que, Leo, te tengo que pedir, por favor, si esta mención la podrías hacer a las 12, sí, en lugar de la 1:43, porque me estoy muriendo de hambre.
10: No, porque ahora agarramos y nos vamos a la Cabrera. Claro. Sí, el chef Gastón Rivera te estará esperando con los brazos abiertos. La verdad es que la mejor carne está en Diputación 1239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps. O llamando al 93-8-3230, repito, 93-8-3230, la Cabrera, locura, increïble.
0: Està boníssima la carn d'allà, boníssima.
11: I escolta, amb el tema de les lesions...
0: Què li passa, doctor Plàtan?
11: Espero que vigilin molt amb el tema de les lesions. És molt important fer prevenció de lesions, perquè els jugadors han de seguir un protocol per prevenir-les, perquè ara els entrenaments passen a ser diferents i hi ha molt de risc, com sabeu, que es puguin trencar. Hi ha quatre grans potes, bàsicament, tenint en compte elasticitat, força, velocitat i resistència.
0: Elasticitat, velocitat, força i resistència.
11: Exacte. Per exemple, quatre exercicis, un per cada tipus, val? En tema d'elasticitat...
0: Són els consells del doctor Plàtan per als jugadors que han marxat amb les seleccions.
11: Els jugadors que han marxat... Exacte. Per guanyar elasticitat, t'estires i et lligues de turmells i canells, i de cada aquest turmell i canell et surt un fil que lliga d'un cavall. I llavors, els cavalls comencen a tibar i és la millor manera de guanyar elasticitat. N'hi ha dit d'algun que va, fins i tot comenceu el Peter l'anguila després. Això. Per assegurar-se que els cavalls fan força, pots anar tirant petards per espantar-los. Això és molt important. El millor exercici de força que després pots fer és deixar 10 tàpers de menjar podrint-se a la nevera durant un mes.
0: Per?
11: Per què? Perquè tu saps la força de voluntat que s'ha de tenir després per buidar-los? La pudor que foten és increïble.
0: Quin fàstic.
11: Exercicis de força. Exercici de velocitat. Sèries de 100 metres creuant l'autopista. És a dir, creuar els 4 carrils de l'autopista, d'anada i de tornada, 50 metres anar, 50 metres tornar, estimula els reflexes, l'agudesa visual, és un exercici molt complet, perquè, bé, sempre que no moris atropellat, evidentment, però clar, aquí està la gràcia, no?
0: Et segrestin.
11: Saber-ho trampejar. I, per últim, resistència. Jo recomano per resistència escoltar 50 rodes de premsa del Bielsa. La resistència que s'ha de tenir per escoltar 50 rodes de premsa d'aquest senyor amb els silencis llargs, les reflexions que no porten enlloc... Jo crec que és el millor exercici de resistència que es pot recomanar a un jugador quan viatja a la selecció. I a partir d'aquí, escolta, si es trenquen ja és el seu problema.
12: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Nin, no marxis, home, que així ampliaràs la teva cultura musical, que t'anirà bé per les nits que passes amb Vella.
13: Ara.
0: Òscar Nin, què tal, com estàs?
13: Bon dia, encantat d'estar aquí, amics. A Ser Catalunya, un puesto. No es confon el diari Egin amb el diari Gara.
0: Et vaig escoltar ahir a l'11, sí, amb el Xavi Valls, sí, que tu has col·laborat al diari Gara.
13: Sí, he col·laborat especialment amb el seu suplement dominical cultural, que es diu 7K, i, bueno, pues em toca bastant els collons que periodistes no s'informin abans de parlar de segons quines coses. Una cosa és Legging, que el va tancar el senyor Juez Garzón a l'any 98, i una altra cosa és el diari Gara, que no té absolutament res a veure. Però bé...
0: Sí, tu creus que Juanma Castaño confon el Gara amb el Legging?
13: Sí, evidentment. Confon masses coses, però en aquest punt també és una d'elles. Bé, el que també vaig dir... Sempre posem els mateixos exemples. El Gara, Legging i tal, mai posem a l'ABC o a l'Alcázar, o la Vanguardia Espanyola, no? Sempre posem a la gent que surt fora del ramat...
0: És el diari del Movimiento.
13: I que és d'esquerra, correcte, el diari del Movimiento, l'Alcázar. I és això. Avui, amics, porto una prèvia perquè ja sabeu que el dissabte...
0: Sisplau, puc compartir amb els oients el que fas mentre escoltes el programa? Perquè l'Òscar Nin ve
13: una de les coses
0: aviat, entrar en dinàmica del que t'hi jugues, molta estona abans de fer la secció, va escoltant mentre va escrivint i dibuixant.
10: Sí, aquest és el seu resum del programa.
0: És que és una secció dintre de la secció.
10: El fa d'escriure.
0: Què has escrit mentre ens escoltaves abans de la secció? Avui, hooligan... Casual, motherfucker, lo.
13: Lo, perquè avui...
0: Ho estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
13: Ahí està, eh? Això és el que serveix a estar escolaritzat.
0: Muy bien, cada dia escrius una cosa diferent i dibuixes una cosa diferent.
13: Sí.
0: I això per què, avui?
13: Perquè, bé, us estava... Per cert, us he de felicitar perquè jo sóc un home de lletres i mentre estàveu parlant amb el vicepresident econòmic del Barça no m'ha donat una embòlia, ni un ictus, ni res.
0: Has entès
13: que ho fet, sí, ho
10: que
13: he fet
10: molt.
13: Ameno, divertido, i, hòstia, que algú que jo he de treure el telèfon per fer el 6x7, ho he entès tot, pues,
0: m'alegro.
13: Fantàstic. Avui porto això de hooligans, casuals i tal, perquè aquest dissabte la Roja puja a Anglaterra.
0: Sí, Anglaterra, Espanya.
13: I fem un recull de músics i bandes que són hooligans, casuals o lololos, ara parlarem d'això, i que són mites dins a la història d'Anglaterra. Abans que res, deixa'm recordar com a historiador que sóc, que cada cop que pugem a Anglaterra hem de tindre en compte tres coses. Primer, va arribar més tard el clavegram, el sabó, la penicilina i hi ha alguns puestos que encara tenen moquet al bany. Ojo amb aquesta gent perquè són porcassos de mena. A partir d'aquí els estimem perquè són en parit de les millors bandes de pop i de rock de la història de la música i si voleu comencem amb els primers perquè són evidents els Oasis que ara han tornat.
10: Hombre.
13: Sabeu per què han tornat els Oasis?
0: Per què?
13: Bueno, perquè hi ha
10: perquè falten diners.
13: Evidentment. Ja s'ha separat el senyor Noel Fuker. El senyor Noel Fuker és el que toca la guitarra i el Liam Fuker és el que canta. Aquesta separació li ha costat 45 milions de lliures.
0: Uau.
13: I clar, bueno, pues, no sé, demanant cigarros al carrer i demanant al psique 20 euros per passar el dia, no fem aquests 45 quilos. Hem de fer aquestes gires i hem de tocar 75 dies.
0: Però han fet les paus, no?
13: Bueno, han fet les paus. Jo que recordo que fins fa ben bé un any el Liam, que és el que va amb la barbeta cap a dalt sempre i ceji junto, li deia a son germà, perdoneu, però això està documentat. Comandats, un normal, fill de puta i de tot. El que passa és que quan hi ha una urgència econòmica, amics, si hi ha gana, pues...
10: pues ja comeremos.
13: Recordem que aquesta gent tenen una de les mansions més grans que hi ha a la Gran Bretanya i que, clar, quan arribes, no és cap crítica, és un fet d'allò, clar, quan tu arribes a aquest estatus econòmic, social i tal, mantindre tot el xiringo, diguéssim, té un cost. I si, a part, has de passar per una separació i la separació com porta, insisteixo, 45 milions de lliures de pel mig, pues s'ha de tornar a agafar la guitarreta i una de dues el poses aquí a l'entrada del metro o omples a l'Itat i tal. Escoltem aquesta, que és la primera cançó que vam conèixer a Espanya dels Oasis, que es diu Rock and Roll Star i que sona així de bé.

0: They're so good. They're so good.
1: T'agraden, eh, Pep?
0: Sí, també en tornarà perquè no es poden pagar l'abonament del City.
2: Ah, ara. Escolta, vam conèixer aquest disco, el Definitely Maybe, del 94, que va ser el primer disco de Oasis que ho va rebentar. Ens agrada aquest rock and roll, és una mica un patró agafat dels Beatles, aquestes melodies, però és allò que ens agrada, doncs ja tens la cervesa a la mà i allò que et fot un poc de polsa, no? És molt lolololo. La cançó, la discografia dels Oasis. Si voleu, recuperem... per cert, jo tinc aquella imatge, els més vells de la casa recordaran aquella imatge de Liam Gallagher, el cantant, sent expulsat del Bernabéu perquè anava amb una torrada a sobre que va ser impressionant. I me'n recordo aquelles imatges, no sé si eren de... No me'n recordo de quin any era, però a la televisió, quan l'acompanyava la seguretat per fora del Bernabéu, el tio es va girar i a tot el públic li va dedicar una sèrie de motherfuckers, suck my dick...
1: Això va fer el pare de Haaland, no?
2: El pare de Haaland també, però Liam Gallagher, també. Recordem que en aquella època, que eren a principis dels 2000, a finals dels 90, a Liam Gallagher li aprovaves un misto i era el Colosso en Llamas. Directament escoltem aquesta, que és molt lolololo, ells són molt hooligans del Manchester City. Amics, estem escoltant, escoltarem Roll With It del 95.

0: Això
1: molt bons, oi?
0: Són molt bons, però també em recorda això molt que és molt de hooligan i molt de lololó, no? D'anar ara mateix per Lloret de Mar, pràcticament despullat, amb una taja.
1: I la seva afició pel Manchester City és real, eh? No és postureu.
0: No, és real. Ja els hem vist sempre allà i, escolteu, ja només han fet concerts a Main Road, a l'Etihad, i recordem que, entre d'altres coses, són una icona pop dins del Manchester City i dins del món del futbol. Anem a l'altra banda, directament, si estem amb els Oasis, anem directament amb els Blur, perquè jo no sé si sap la gent que el cantant dels Blur, que es diu Damon Albarn, és soci del Chelsea des de fa més de 30 anys.
1: El cantant.
0: El cantant. Va a quasi tots els partits sempre que està a Anglaterra i sempre se'l veu amb una bomber i una cosa, d'allò de caputxa, i és molt, molt, molt hooligan del Chelsea, i aquesta és una de les cançons que tenen allà de banderada. 1997, Song 2 dels Blur, que sona fantàsticament així. Vamos!
1: És la del FIFA, de fa molts anys.
0: Correcte.

0: parlar del FIFA de fa molts anys. Del 98, crec.
1: Sí, correcte.
2: Sí, 98,
1: 97.
2: Sí.
1: 97, de l'àlbum no, Blue. Sí. El FIFA 98, 98 i l'àlbum el 97. Donen, aquesta cançó em dona moltes ganes de pujar-me a la taula i llançar-me contra vosaltres, que m'agafeu, que corri les xiveques i que corren los mentolaos. Amics, anem amb un clàssic autors a l'himne.
0: Sí, el cantant de Blur és soci del Chelsea des de fa 30 anys.
1: Des de fa 30 anys. I el que passa és que, clar, com només en aquest món veiem el Liel Fuker i el Noel Fuker dels Oasis, ell sempre està allà amb la Bomber i recusant el Chelsea.
2: I solo ha sido feliz una vez cuando yo...
1: Correcte.
2: Estava en el Chelsea.
1: Sí, sí,
2: pobre
1: sí.
2: Hombre.
1: Ara en parlarem perquè hi ha uns altres mítics que també són del Chelsea, però deixa'm recordar aquests senyors autors de l'himne oficial d'Anglaterra al Mundial de 1990, aquell Wall in Motion que van fer, és la banda més important de Manchester, molt lligada a la cultura del futbol anglès. De les cendres de Joy Division van ser els primers europeus en barrejar guitarres, caixes de ritmes i electrònica de ball. Amics, sonen els New Order amb aquest fantàstic Blue Monday del 87.

Aquests ja barrejaven samarretes de futbol directament amb unes petites juanoles que es prenien per anar a ballar a la discoteca i també unes xiveques i guitarres, caixes de ritmes. Eren fantàstics els New Order. Anem directament, perquè sempre estem parlant del City, no? Aquí, Guardiola i tal. Anem cap al United, al Manchester United, i escolteu, uns altres mítics del pop anglès, els Stone Roses, que són hooligans del Manchester United, i vull recordar que la seva cançó One Love ha quedat associada ja especialment a l'època del triplet del 99. Escoltem aquest Love Spritz del 94 dels Stone Roses.

0: és la cançó que s'associa al gran Manchester United.
1: Efectivament. I ara anem a presentar el senyor Norman Cook. Sabeu qui és el senyor Norman Cook? Era el baixista dels House Martins, que és un seguidor declaradíssim del Brighton. El seu segell de música, Skin, va patrocinar el Kid Club. Ell és ambaixador de la fundació de l'equip i ha actuat a l'Amex Stadium. Atenció, aquest senyor és el creador d'aquest so que ara escoltarem, que es diu Big Beat, i que ha produït, a, per exemple, The Prodigy o els The Chemical Brothers. Escoltem el meravellós Fatboy Slim amb aquest Rockefeller Shunk.
2: Sí. He fet 2.000, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, correcte. Sí. M'agrada que la gent de...
0: I aquest és del Brighton.
1: Sí, aquest és el Brighton.
0: I el seu segell va patrocinar el Brighton.
1: Aporta aquí Skin, que és un segell de música electrònica amb molt prestigi al món. Jo crec que aquesta agradarà més, perquè tu sí que és més de xiveca, d'anar a resmatars, de fer colla i 4 o 6 en folre. Amics, diversos integrants d'aquesta banda són afeccionats i uns altres són hooligans, perquè aquí al Menda els he vist amb la bomber i amb el cap afaitat al camp del Chelsea, igual que Damon Albarn, que del Blur. Amics, sona aquesta meravella dels Madness, que és One Step Beyond. One Step
2: Beyond! M'agrada, m'agrada.
1: Una mica de xistum, xistum, sempre agrada, eh?

Una miqueta d'escà, que sempre agrada amb els Fantastic Madness, d'aquest àlbum que recordem, amics, que és del 1979 i continua sonant així de bé. Anem cap a Liverpool, que sempre es deixem cap al final, no? Aquests tios són hooligans del Liverpool, una banda molt poc coneguda, però qualitativament molt bona, però que molt bona, soterrada a l'època per la fama dels Blur i els Oasis. Amics, anem cap a Liverpool amb els Cast i aquest All Right. All Right.

0: són del Liverpool.
1: Aquests són del Liverpool, són Cast, són una banda boníssima a la seva època, que van quedar soterrats. Estaven sempre als pubs de Liverpool amb les samarretes, les bombers, però feien pop, aquest pop meravellós que sempre els anglesos tenen al cap, fotuts psicosomàticament els Beatles. I si em deixes ja rematar per avui, a mi anem amb el meu preferit, amics. Nascut a Londres, ell va provar, i fins i tot va provar amb un equip de segona divisió, el Brentford Football Club, però ho va deixar pel rock and roll. Amics va formar part de bandes mítiques de la història del rock com The Jeff Beck Group o els Faces. Va deixar el futbol per amistats com Keith Richards i va abraçar l'alcohol i la farlopa. Amics, gran seguidor del Celtic d'Escòcia, jo crec que és el fan i el hooligan número 1, el senyor Rod Stewart, amb aquesta cançó Do You Think I'm Sexy.
0: Doncs amb Rod Stewart tanquem el que t'hi jugues d'avui. Gràcies, Òscar Nin.
1: Gràcies.
0: Puja, Willy. Gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Ara l'actualitat, a hora 14. Adeu!

0: Notícies amb el Sique i el Flaqui.
1: Són les 2, la 1 en Canàries.
2: De nada ha servido la presión social ni el ofrecimiento de un ciudadano particular para pagarle el alquiler. Este es el momento en el que Mari Carmen abandona su casa en la que ha vivido más de 70 años. Se ha tenido que marchar en una camilla. Mari Carmen como foto de las consecuencias de un modelo atroz, con un fondo buitre que la ha echado de su casa y que no le ha dado ni una hora de margen para recoger sus cosas.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen, con un estado de salud muy delicado y que ha sido trasladada al hospital desde el número 46 de su casa en Sanz de Baranda. Está ahora en el Gregorio Marañón. De allí, de su casa, se ha marchado entre los gritos de los vecinos y con todos los activistas antidesahucios que se han concentrado frente a ese portal durante toda la noche. Allí sigue una compañera de la SER, Lidia Payó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. A esta hora la zona empieza a retomar la normalidad. Las cafeterías que habían permanecido cerradas durante toda la mañana comienzan a desplegar sus marquesinas. Parece que es un día cualquiera, pero está claro que no es así. Lo que sabemos a esta hora es que han trasladado a Mari Carmen en ambulancia, sí, al Hospital Gregorio Marañón. Al parecer ha estado acompañada durante toda la mañana por un familiar, un primo, pero todavía no está confirmado si se podrá quedar con él. Según fuentes del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mari Carmen habría rechazado la plaza residencial que le ha ofrecido el SAMUR social porque preferiría alojarse con familiares. No obstante, confirman desde este área que si finalmente decidiera aceptar la plaza, se la volverían a ofrecer. Y a esta hora, Casal, los gritos de los vecinos, de los activistas que durante toda la mañana, durante toda la noche han estado apoyando a Mari Carmen, pues se han apagado, ya no queda casi nadie. Acabamos de ver a los últimos activistas recogiendo sus pertenencias de esa noche, de esa acampada que da muestra a este broche final que ha sido el día de hoy.
2: La foto en la calle Sánchez de Baranda de Madrid a partir de las 2:30 regresamos allí, pero como digo, el caso de Mari Carmen ha reabierto de nuevo el debate sobre la vivienda en nuestro país, sobre estos modelos alentados en comunidades como la de Madrid por dirigentes como Ayuso, que ayer defendía el derecho a prosperar en paz, y también abre una brecha en el Ejecutivo, donde Sumar ha pedido a la parte socialista del gobierno que lleve de nuevo el decreto sobre vivienda al Consejo de Ministros de la semana que viene. El ministro Urtasun esta mañana.
4: De los fondos buitre, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no esperan nada, absolutamente nada. Pero del Gobierno Progresista de España y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene, sí. Y por lo tanto, lo que tengo que decir es que la semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el Real Decreto de Vivienda con los desahucios y traerlo aquí y que todo el mundo esté a la altura. Hoy, este caso de Mari Carmen es un auténtico punto de inflexión y ya no podemos quedar impasibles.
2: No podemos quedar impasibles. Presión del Ministerio sobre el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, a partir de 12:30 con Jordi Fábrega. Nosotros analizamos aquí en Hora 14 cómo está ese decreto, por qué no sale adelante y cuántos desahucios se producen en España. 2:03 y es noticia importante de última hora que acabamos de conocer hace unos minutos. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de remitir al juez Calama la información que le reclamaba el juzgado sobre el origen de las joyas que aparecieron, recordemos, en la caja fuerte del expresidente del gobierno, en su despacho. Fueron un regalo, dice Zapatero, en 2007 del rey Abdullah de Arabia Saudí. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, explica la defensa de Zapatero que fueron una atención estrictamente personal del rey Abdullah que se le entregó en su residencia en la Moncloa en junio de 2007 durante la visita oficial a España del monarca saudí. Según detalla, aceptó esa atención por deferencia y guardó las joyas, las 12 piezas más valiosas de las incautadas, como muestra de respeto y agradecimiento sin haberles dado en todo este tiempo ni uso ni destino alguno. El problema es que Arabia Saudí no ha contestado a las dos misivas que ha enviado Zapatero por vía consular solicitando que confirmen la veracidad de su relato. Ha pedido al juez que, si considera insuficiente su versión, libre una comisión rogatoria para recabar de la Corte Real de Arabia Saudí la confirmación de que esos lotes de rubíes, esmeraldas y zafiros fueron un regalo personal a quien era en 2007 presidente del Gobierno de España.
2: Ampliamos. Recordemos que las hijas de Zapatero tienen que prestar declaración como imputadas en este caso, en el caso Plus Ultra, el próximo 30 de noviembre. 2:04, un bote de gas pimienta en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo. La diputada del PP, Ana Vázquez, expulsada de la Cámara Baja tras mostrar ese bote durante la sesión de control para denunciar la situación que se vive en Ceuta.
6: Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
7: Tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso.
2: Francina Armengol la ha expulsado. Ella se ha resistido y tras defender por todos los medios que le han dado voz esta mañana que no se trataba de un arma, las cosas se han ido complicando más porque uno de los asesores de Ana Vázquez ha vaciado, dicen sin querer, el bote en un baño, provocando que 12 personas hayan necesitado atención médica y obligando a acordonar algunas zonas del hemiciclo, en concreto pasillos del Congreso. Cámara Baja, Joan Gimeno, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, la diputada ha repetido varias veces que el bote estaba vacío, pero después de ser expulsada del Pleno, le ha pedido a un trabajador del PP que fuera a un baño a limpiarlo. Es ahí donde, según él, lo ha accionado varias veces pensando que estaba vacío. Esto ha provocado que el gas se haya esparcido por el edificio y ha obligado a la policía a acordonar 3 baños, una cocina y un comedor del Congreso. Además, se ha tenido que atender a 12 personas afectadas por los efectos de este spray pimienta, una de ellas, una persona de la delegación de Mauritania que estaba de visita diplomática y que se ha sentido indispuesta. Aunque ya sabemos esta versión, la policía continúa hasta ahora investigando y revisando las cámaras de seguridad.
2: Y más cosas que nos deja este miércoles.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Lo último es que un helicóptero del ejército ruso acaba de introducirse en el espacio aéreo de Polonia, que ya ha iniciado un plan para modernizar su red subterránea de refugios ante las incursiones de drones y misiles rusos. Hoy ha sido un helicóptero. Y nuestra intención es acercarnos al Festival de San Sebastián y escuchar a Brad Pitt, que ha pedido centrarnos en lo que nos une, que es casi todo, tras interpretar en su última película a un ex militar que intenta sobrevivir en Alaska tras un accidente de avión. El personaje más exigente, cuenta, de toda su carrera.
2: El tiempo, ya estamos oficialmente en otoño, aunque no lo parezca, Jordi Carbó.
10: El otoño ha llegado a nuestro país con tiempo todavía plenamente veraniego y todavía va a ser así durante unos cuantos días más. De momento esta tarde, de nuevo sol, algunas nubes en puntos costeros, sin lluvia, y temperaturas máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 40 en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, pero también ya en muchos puntos de Canarias, hoy sobre todo en las islas más orientales, donde la calima también irá a más.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
11: Un mort, 13 ferits, un d'ells greu, a l'UCI per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès.
12: Tienen puertas metálicas y fugas, digamos que se ha cerrado todo y eso ha evitado el fuego hacia otra ala.
11: El foc ha començat a mitjanit en una de les habitacions que també d'aquest edifici, que és també un centre sociosanitari amb usuaris molt vulnerables. La víctima mortal era el lloc on ha començat tot. El president Illa admet errors amb els desastres a les proves PISA, però dona la crisi per tancada.
13: PISA ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança. No portaria res a un canvi de persones, per tant, no ho farem.
11: Pràcticament tota l'oposició ha demanat més responsabilitats. En concret, miren cap a Esther Niubó, fins i tot els socis com Esquerra Republicana.
14: La pitjor consellera de la història.
15: La culminació d'una desfeta absoluta del seu departament.
16: Ocultaron deliberadamente los datos. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
17: ¿Per qué ho van amagar? ¿Per qué no van informar d'aquest desgavell?
11: Detinguda la dona del conegut arquitecte Josep Joan Pere, mort fa 10 mesos a Baqueira. En un primer moment els Mossos van pensar que havia estat un atac de cor, però ara sospiten de la seva dona com a responsable. Tot això en aquest dimecres en què l'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada després que ahir part del fals sostre del vestíbul s'ensorrés i deixés 3 ferits. Els trens de la R4 no hi circulen i no hi ha data de reobertura.
18: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características.
11: Els tècnics de Renfe apunten com a possibles causes les vibracions per obres que s'hi estaven fent, tot i que hores abans el director de Rodalies ho descartés del tot. Ara mateix hi ha també, a banda d'aquesta incidència, hi ha retards a la R1 per un altre robatori de coure i amb la R3 tallada també entre la Molina i Puigcerdà per una incidència. I atenció, perquè d'aquí res comença l'operació sortida del pont de la Mercè. El Servei Català de Trànsit preveu que entre les 3 de la tarda fins demà a la mateixa hora hi hagi 580.000 vehicles que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja es nota les rondes de Barcelona, però atenció, perquè aquesta hora també està tallada l'autovia A2 a Caldes de Malavella en sentit nord a causa de la fuita d'un camió i també hi ha un carril tallat a la C-17 a Montcada en sentit Vic. Demà és la Mercè, però avui és Santa Tecla. Aquest és el so del Seguici Festiu. S'ha fet aquest matí a la plaça de la Font. De seguida anirem en directe allà. Ara mateix ja en marxa la Diada Castellera i a Barcelona les festes arrenquen aquest vespre amb el pregó i a les 8. El toc d'inici a la plaça Sant Jaume. Repassarem de seguida els concerts als que podeu anar a les dues ciutats. Seran dies radiants. Jordi Carbó.
10: El primer dia de tardor aquí a Catalunya ens porta, o continua portant, temps propi de l'estiu, amb sol i calor la major part de la jornada. I és que aquesta tarda tindrem temperatures màximes semblants a les dels darrers dies, de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 al Pla de Lleida i sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre, amb sensació marcada de xafogó i no només al litoral. Farà sol, els núvols que es vegin no seran destacables i vent de marinada de moderat a fort fins a primeres hores de la nit. I demà, també divendres, temperatures encara més altes, passarem a facilitat dels 30 graus a gran part de Catalunya i continuarà fent sol. El cap de setmana veurem més núvols i això farà baixar una mica la temperatura, però continuarà fent calor a les tardes.
11: A la tècnica Víctor Valero, la producció Martí Oliver, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
11: Bona tarda, seguim pendents de la investigació per saber què ha passat aquesta matinada, aquest incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès. Hi ha mort un usuari, 13 persones més estan ferides que estan ingressades a diferents hospitals. Martí Oliver, primer de tot, com estan els ferits? Estem parlant d'una residència de gent gran, que alhora també era un centre sociosanitari, per tant, gent molt vulnerable.
19: Sí, el fum va afectar pràcticament els 80 ingressats que hi ha al centre i d'aquests 13 han hagut de ser traslladats en diferents hospitals dels dos vallesos per la inhalació de fum. D'aquests, dos continuaran ingressats pels problemes respiratoris que tenen, un és fins i tot a la UCI, mentre que la resta ja podran rebre l'alta avui mateix. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, aquest matí ha visitat el centre.
20: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
19: La resta d'usuaris que no es van haver de traslladar a l'hospital s'han pogut reallotjar en altres parts del centre. L'activitat aquest dimecres ja s'ha normalitzat força.
11: El foc ha començat de matinada en una habitació. La víctima és un home que era en aquest espai quan ha començat tot plegat. Sabem exactament què ha passat, Martí?
19: Els bombers van rebre l'avís a 11:45 de la nit i, segons ha explicat el gerent del centre, Ramon Ramells, les portes tallafoc que té l'edifici van impedir que el foc s'escampés a altres plantes.
21: Des del moment zero, els treballadors van actuar, intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta, i evacuar tothom el més ràpidament possible. No?
19: Una hora després, els bombers ja van poder aturar el foc i, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, a l'Aquí Catalunya, va ser aleshores que van trobar a la víctima d'uns 53 anys a dins de l'habitació.
22: No va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació, que sembla ser que estava bloquejada, no?
19: Els Mossos han obert una investigació per resoldre si es tracta d'un usuari o d'un treballador del centre i també per aclarir les causes d'aquest incendi.
11: Pendents de qualsevol novetat, gràcies Martí. Pendents també del que ha passat en un hotel de Peralada, a l'Alt Empordà. Una explosió aquesta matinada. Els bombers han tancat l'accés a l'edifici. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
23: L'home de 47 anys està a l'Hospital Vall d'Hebron des d'aquesta matinada en estat crític. Hi ha un segon ferit, en aquest cas un home de 74 anys, que està ferit lleu al trueta. L'avís de l'explosió ha sigut quan passaven pocs minuts d'un quart de 3 del matí i, segons les primeres investigacions dels bombers, l'origen estaria en les tuberies d'un dipòsit de gas proper de l'hotel Can Carbó de l'Olivera.
24: El dipòsit que està a l'exterior està intacte. En el dipòsit hi ha una canalització, l'usuari està a l'interior. Per tant, evidentment, és amb una d'aquestes canalitzacions claus o aparells receptors, on ha estat el problema.
23: Robert Gómez, cap de coordinació de la sala central dels bombers. L'hotel ha quedat precintat per la gran afectació a l'estructura de l'edifici. Moltes de les parets han cedit i durant el matí efectius dels bombers i de l'empresa del gas han estat revisant la situació sobre el terreny.
11: Doncs, com dèiem, aquest home crític a l'Hospital Vall d'Hebron després d'aquesta explosió aquesta matinada en un hotel de Peralada. I també de les últimes hores hi ha hagut un altre incident amb ferits, en aquest cas a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies. És una estació que encara a hores d'ara està totalment tancada, no hi paren els únics trens que fins ara circulaven per aquesta estació, que són els de la R4. Ahir al vespre es va ensorrar una part d'un fals sostre del vestíbul i va deixar 3 persones ferides lleus. Els tècnics de Renfe apunten com a possibles causes les pluges de la setmana passada i les vibracions per unes obres que han començat just aquesta setmana. Les reparacions poden durar dies i, per tant, l'estació continuarà tancada fins que es pugui garantir la seguretat, Pol Valero. Tècnics de Renfe han inspeccionat els danys durant el matí i han assenyalat les fortes pluges com a primer factor de risc perquè el guix del sostre del vestíbul va absorbir molta aigua.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado y provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
11: És Javier Domènech, director d'estacions de Renfe, que ha assenyalat que un altre factor poden haver estat les vibracions del pas dels trens i també de les obres que han començat aquesta setmana a l'estació. Són treballs de substitució del paviment a una altra zona. Inicialment, el director de Rodalies, Òscar Playà, havia dit ahir a la nit que no tenien res a veure.
0: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació.
11: Davant la possibilitat que hi hagi altres parts de la coberta en mal estat, Renfe ha decidit retirar-la completament i ampliar el contracte de les obres per poder reparar-la. Mentre l'estació continua tancada, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen. Els de l'R3 i l'R7 ja no hi passaven per les obres a Montcada bifurcació i ara els viatgers que van a Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
3: Avui un dia més es demostra que la normalitat de Rodalies és el caos perquè hi ha hagut un altre robatori de coure entre Badalona i el Clot que ha provocat retards a la R1. Els trens de la R2 i Regional Sud tenen retards de mitja hora per una incidència que s'ha resolt i també fa poca estona s'ha reobert la circulació de trens entre la Molina i Puigcerdà, que estava totalment tallada per una altra incidència que ha afectat el subministrament elèctric. Ara passa un minut d'un quart de tres.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Compareixença extraordinària del president Salvador Illa per donar explicacions sobre el desastre de les proves PISA.
4: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix.
3: Ha parlat d'errors greus, inacceptables. Recordem que aquests errors greus van fer que Catalunya quedés fora de les proves a ulls de l'OCDE perquè s'havia exclòs els resultats masses alumnes i, per tant, s'alterava la mitja d'aquestes proves. El president ha negat intencionalitat, parla d'una incidència tècnica i manté la confiança en la consellera Esther Niubó. Som al Parlament, Xavi Balló, Laura Pons, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què
6: Hola,
5: tal?
6: Bona tarda.
3: Comencem per les explicacions del president, Laura.
5: Si Salvador Illa admet l'error, se'n fa càrrec i titlla de greu i inacceptable l'equívoc amb la mostra.
4: PISA 2025 no ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
5: El president ha reivindicat que s'han pres mesures, que s'ha cessat la número 2 de Niubó i que s'han obert 3 expedients per investigar responsabilitats internes. En cap cas, però, està sobre la taula cessar la titular d'Educació.
4: La consellera té la meva confiança, perquè he escatit i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convico a disposició, he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
5: El que ha fet el president és aguantar la tempesta de l'oposició i virar el debat cap a la necessitat de reformar el sistema educatiu, mirada posada en la cimera de partits que ha convocat de cara a divendres.
4: Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació, un pacte de país per l'educació, un debat constructiu, un debat que posi un nord i una raó a cada mesura.
5: Ella parla d'oportunitat per recuperar la calma, la confiança recupera en definitiva un clima de treball conjunt amb la comunitat educativa.
3: Recordem que es va cessar la número 2 de la conselleria d'Esther Niubó a finals d'agost. Es van obrir 3 expedients a funcionaris que es titllava de responsables, però per l'oposició aquesta crisi no es pot tancar aquí. L'estat de l'educació a Catalunya és gravíssim i per això tots els partits han mirat a la consellera exigint més responsabilitats. Xavi.
6: L'oposició ha acusat unànimament el govern d'actuar amb opacitat, sospitant que ho sabia des de feia molts mesos o fins i tot que hi havia una intencionalitat política en l'error. Així ho ha insinuat la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha acusat Niubó de ser la pitjor consellera d'Educació de la història.
25: O és que volien manipular aquestes notes per fer veure que amb la consellera Niubó a l'educació ja tot anava bé? Com és que encara avui manté la consellera Niubó?
6: Però tampoc els socis han sigut benevolents. Han acusat la consellera d'amagar informació. Són el diputat d'Esquerra, Jordi Albert, i Jèssica Albiach dels Comuns.
26: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
27: Aquest debat de país, el que no pot ser és ni l'excusa per salvar a la consellera Niubó, ni un nou pacte fake.
6: I el PP ha tirat de sarcasme per assegurar que l'episodi ha deixat en ridícul Catalunya. Alejandro Fernández.
28: El primer ser humano en la historia de nuestra especie en inaugurar un eclipse. Apretó con determinación un enorme botón rojo, activó la cuenta atrás del eclipse. Cuando acabó la cuenta atrás, hubo un eclipse. asombroso, maravilloso. Y mientras organizaba eclipses, el sistema educativo catalán se convertía en el hazmerreír de toda Europa.
6: La CUP ha tornat a exigir la dimissió de Niubó i que es torni a negociar amb els sindicats educatius si realment volen arribar a tenir els recursos suficients i pau a les escoles.
3: Tot això el dia després que també al Parlament hi hagués compareixença per la infiltració de dues agents de Mossos en una assemblea de professors. La policia catalana ha tancat la investigació interna que va obrir i ho anunciava davant dels partits en comissió parlamentària el cap de la Comissaria d'Informació dels Mossos, deixant clar que no es va fer res mal fet.
2: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec, al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
3: Unes declaracions que van sorprendre l'oposició, aquestes declaracions de l'intendent Carles Hernández, sobretot perquè fa 4 mesos la consellera d'Interior, Núria Parlon, va fer una roda de premsa demanant perdó per això i titllant-ho d'error.
7: Aquesta crisi política s'ha de resoldre reconeixent l'error, demanant disculpes per una pràctica mal ponderada.
3: Per cert, que hem sabut en les darreres hores que no hi haurà judici per aquestes infiltracions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acceptar investigar-ho per la demanda de diversos sindicats, però segons ha pogut saber Ser Catalunya, la jutgessa rebutja citar a testimonis i celebrar un judici per escoltar les parts, així que ho resoldrà tot plegat directament en sentència.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Crisi a l'educació, però també el govern té una crisi oberta fa temps amb la salut, en concret amb els metges. Recordem que a l'octubre el sindicat majoritari es suma a la vaga indefinida que s'ha convocat a tot Espanya. Ja han fet 12 vagues a Catalunya i des del juny també estan cridant a no fer hores extra per denunciar que el sistema s'aguanta només amb la sobrecàrrega assistencial. Dijous va ser la primera vegada que la consellera Olga Pané es va reunir amb aquest sindicat majoritari, tot i que fa 2 anys que és consellera, i avui Olga Pané ha passat per Ser Catalunya.
22: Aquesta és una vaga a nivell estatal que pretén modificar els continguts de l'Estatuto Marco. Per tant, depassa totalment el que nosaltres puguem fer aquí.
3: Vull dir, insistia amb el mateix argument que havia esgrimit fins ara per no reunir-s'hi, que eren demandes dels metges que depenen del Ministeri, però li repreguntava la Marina Fernández...
8: Ja, el que passa és que aquí diuen que hi ha una sobrecàrrega assistencial o que aleshores no són les mateixes que altres llocs d'Espanya.
22: No, aquí la sobrecàrrega assistencial és exactament la mateixa que tenim a tot arreu. De fet, el nombre de metges per habitant a Catalunya és molt més alt que la resta de les comunitats autònomes. I jo el que sento molt, perquè m'estan fent senyals de tot arreu que me'n tinc que anar
8: la deixem marxar.
22: I em sap greu, i un altre dia, si li sembla, continuem.
8: La convidem aquí a l'estudi quan vostè vulgui, perquè tenim més coses a parlar.
3: Doncs s'ha acabat l'entrevista, a l'espera de la pròxima. 2 minuts, anem fins a Lleida, on hi ha acord entre PSC i Junts per prohibir el burca i el niqab en espais públics. Fins ara.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena Ser.
9: Yo tengo 15 puntazos.
12: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
9: Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
9: Vuelve el Liceu. Vuelve la emoción de la ópera. Una temporada más, Telefónica, como socio tecnológico, acompaña al Liceu en el estreno de Aida, su ópera inaugural para conectar a más personas con la cultura.
13: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: Sol, solet, vine amb a veure.
16: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Ens situem ara a Lleida. PSC i Junts s'han unit per prohibir el burca i el niqab en espais públics. És una nova ordenança que es votarà demà passat. Mercè Marc.
0: Junts, amb 5 regidors, permetrà aprovar la nova ordenança de civisme de Lleida que l'equip de govern socialista, amb 9, ha impulsat, ordenança que en un dels seus articles prohibeix portar el rostre tapat. Junts passa de l'abstenció inicial a la normativa a un vot favorable per dos motius. Un, perquè el redactat d'aquest article s'incorpora a l'afegitó segons la normativa vigent. Davant d'una possible regulació estatal, diu Violant Cervera, la portaveu de Junts.
10: El tema del burca no ens acaba d'agradar el redactat que han ficat, perquè nosaltres incidiríem més en un tema també de seguretat, però sí que hem volgut introduir doncs, l'afegitó de segons la normativa vigent, si és que en algun moment en el Congrés dels Diputats doncs, el burca es prohibeix.
0: Afegitó, per una banda, i ordenança condicionada que el PSC doni suport a Junts en una moció per instal·lar lavabos al carrer. Si res no canvia, doncs divendres en el ple tirarà endavant tot plegat amb els vots, 14 vots, PSC i Junts dels 27 del consistori.
11: 5 minuts i 2 quarts. Detinguda a Madrid per part dels Mossos la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere i Miret, que va morir per Sant Esteve Baqueira. Inicialment es va pensar que havia estat un atac de cor, però ara la policia creu que la seva companya hi està involucrada.
17: Joan Pere, de 72 anys, era un arquitecte molt conegut en els cercles de la burgesia catalana. És l'autor de les seus del despatx de Quatre Cases, Puig, o fins i tot del centre logístic de Mango, l'empresa fundada per Isaac Andic, amb qui Joan Pere, de fet, compartia amistat. La nit de Nadal, Juan Pere es va trobar malament, va haver d'anar a l'hospital, segons va explicar el periòdico, i tot i que li van donar l'alta el dia següent, va acabar morint per Sant Esteve després de dinar a la seva residència de Baqueira, on també hi havia la detinguda, que té 65 anys. En un primer moment es va qualificar la mort de mèdica, però un jutjat de Viella va encarregar més diligències perquè dubtava d'alguns elements i tot plegat ha acabat amb la detenció de la parella 10 mesos després. El cas està sota secret de sumari.
11: I detinguda a l'Escala, la propietària d'una agència de viatges per una estafa de 2 milions d'euros, xifren gairebé els Mossos en 400 les víctimes que van pagar per unes vacances inexistents.
18: Vacances inexistents, Joan, o, per exemple, que a mig viatge s'assabenten que faltaven coses per pagar. El cas va esclatar aquest estiu quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar l'agència no els hi havia enviat els bitllets. L'agència que feia servir el nom comercial de Mescapo Viatges va tancar a principis d'agost. A partir d'aquí es van anar succeint les denúncies. La xifra va anar creixent dia rere dia fins a arribar a les gairebé 400 víctimes. Ara els Mossos d'Esquadra, que investigaven el cas, han arrestat la propietària de la

0: d'estafa. Li atribueixen un frau que supera els més de 2 milions d'euros i ella, però, a l'agost, va dir que tornaria els diners i que no havia fet res de forma premeditada.
1: Hi ha aparegut un cadàver prop de Cap de Creus. La Guàrdia Civil investiga si és el cos d'un home desaparegut fa uns dies a França.
0: Un pescador ha avisat a salvament marítim cap a 3:15 del matí. En l'avís es deia que hi havia un cos d'una persona a unes 2 milles del Cap de Creus. Salvament marítim ha retirat el cadàver de l'aigua i l'ha portat fins a Port de la Selva. Allà la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Demà se li farà l'autòpsia, però ara per ara es descarta que sigui una mort violenta. De fet, una de les principals línies d'investigació, expliquen fonts de la policia a Ser Catalunya, és que el cadàver sigui el d'un home desaparegut a França fa uns dies. De moment, però, donant l'estat de el cos, no se l'ha pogut identificar.
1: I avui és el gran dia a Barcelona i a Tarragona, la capital catalana, arrenquen aquest vespre les festes de la Mercè. A les 8 a la plaça Sant Jaume es fa el toc d'inici, just després del pregó que es farà al Saló de Cent avui amb Toni i Meritxell Falgueres, propietaris del celler de Gelida, i avui també comencen els concerts. Aquests que escoltareu ara són la banda francesa Brahma. Una banda que actua a les 12 de la nit a Plaça Catalunya dins l'escenari Barcelona Acció Musical. A les 10 teniu a l'Avinguda Catedral Sabor de Gràcia, però a Tarragona anem fins a Santa Tecla, que és avui el dia gran. Anem fins al Rovell de l'Ou d'aquestes festes, en què ens ho explica l'Eva Hidalgo. Eva, endavant.
2: Així ha arrencat el dia amb les matinades i l'anada ofici. Després, torn de la tanda de lluïment del seguici festiu i diada a Castellera amb les 4 colles locals. Picarols, peces de bestiari i faixes castelleres s'entrellacen en aquesta jornada central, comple de gom a gom carrers i places. Els balladors que viuen la festa des de dins fan gaudir al màxim el públic, sobretot els més petits, que queden embadalits davant de figures com ara els nanos.
3: És un element com enfocat o que encisa especialment a un públic més infantil. I com més amb qui tens interacció directa i clar... Tu al final, el portant-ho, que has donat potser 3.000 cops a la mà o 2.000, és que no sé, no, és que és impossible comptar.
2: L'Amparito és l'himne de les festes per excel·lència, però segons els músics cal popularitzar-ne també d'altres.
4: És evident que l'Amparito Orca és l'himne de les festes de Tarragona i que és la peça més popular que tothom se sap, però el que tenim a Tarragona és un repertori musical molt divers i que jo crec que hem de potenciar i s'han de fer accions perquè la gent se'l faci seu i que, en definitiva, sigui un repertori popular.
2: I aquesta tarda, professor del Braç de Santa Tecla per la part alta i entrada a la catedral com a moment culminant.
1: Gràcies, Eva Hidalgo. Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Bones festes també als tarragonins.
5: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. No fue una herencia. Las joyas de Zapatero son fruto, y esto ya lo dice el expresidente del gobierno ahora por escrito, de un regalo.
5: Hora 14. Última hora.
6: Zapatero explica al juez Calama el origen de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho durante el registro practicado en la investigación por el caso Plus Ultra. En su entrevista en Televisión Española, Zapatero no quiso aclarar quién le había hecho ese regalo.
7: Fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
6: ¿De Arabia Saudita?
7: Así de claro. No voy a decir el país. En ningún país, insisto, quiero que ante el juez explicar todos los extremos.
6: Pero ahora ya sabemos quién le hizo ese regalo. El presidente Zapatero, el expresidente, le confirma a Calama que fue un regalo del rey de Arabia, Isabel Vega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de 3 lotes de joyas, las 12 piezas más valiosas de las incautadas y engastadas con rubíes, esmeraldas y zafiros. Zapatero explica que fueron una atención estrictamente personal que el rey Abdullah le entregó en el Palacio de la Moncloa durante su visita oficial a España en junio del año 2007. Asegura que aceptó las joyas por deferencia y las guardó por respeto y agradecimiento, sin darles ningún uso ni destino y sin conciencia, dice, de su valor material. Discrepa en todo caso de la tasación de la joyería en Sorena, porque considera que el 1.300.000 1.000 euros en que estimó las piezas es indudablemente muy superior a su precio real. El problema del expresidente es que aún no ha podido corroborar con Arabia Saudí este relato. Explica que remitió una primera carta a través de su embajada en Madrid en junio, antes de comparecer como imputado, solicitando confirmación de aquel regalo, pero no

0: Javier Casal. Cadena Ser.
1: Salud y bienestar. La ventana natural.
2: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y...
1: La ventana natural.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
4: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
5: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-masculina.com.
6: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
7: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
8: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
9: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
10: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
11: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
12: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
11: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
12: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
13: No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
14: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
15: Tiri, tiri, tiri.
16: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
17: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
16: ¡Qué buen servicio!
17: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.
18: Bona tarda, Òscar.
19: Bona tarda, què tal?
18: Això tu, com estàs?
19: Pues bé, home, molt content d'estar aquí.
18: Que bé, sí. I nosaltres molt contents de que hagis vingut.
19: És, el llapis de memòria per mi ja és un clàssic a la ràdio.
18: Que guai.
19: Sí, és veritat, fas una cosa que està molt bé, que és molt interessant, i la gent explica coses guais.
18: Bé, és que això ho feu entre vosaltres, jo us acompanyo, i les vostres cançons.
19: També, també, però és un format que a mi m'agrada.
18: Bé, doncs m'he esperat a que col·laboris amb aquesta casa perquè vinguis tu al llapis.
19: Però per què? Perquè heu sembla que heu demanat aquí, permís a Grande Marlaska.
18: Aquí sentim, o... sentim els colors.
19: Ahí està, sentim els colors. Veus, és una cosa que a mi, com a autònom, hòstia...
18: Et toca les pilotetes.
19: No, no que em toca les pilotetes. A veure, jo, evidentment, que les empreses tenen jefes, com diria Gonzalo Bernardos, i i cadascú fa la política editorial. Jo com a autònom i com a consumidor de ràdio des dels 8 anys, que tinc 51, per què aquí no pots convidar el llapis de memòria a un senyor de la COPE?
18: Ho hem fet, aquí he vingut.
19: Ja ho sé, però vull dir, això que m'acabes de dir, ai, fins que no hem...
18: No, perquè ho anava a fer l'any passat, i em van dir, espera't, perquè el tenim aquí, l'any que ve el tindrem aquí a Catalunya, ah, el que aquí jugues...
19: Ahí està. Però jo reivindico aquesta figura de Luna Bomber. A veure, que ara se m'entengui bé. Vull dir, hi ha gent que anem per lliure. Jo no em caso amb ningú.
18: Tu ets un autònom d'or.
19: Soc un autònom d'or. Soc un desgraciat d'or. Un desgraciat d'or. No sabeu el que... Bueno, alguns que ens estan mirant i escoltant sí que saben. Jo crec que els autònoms és l'estat espanyol. Som els pitjors tractats d'Europa i jo diria del món.
18: És molt heavy, el que dius.
19: És molt heavy. És molt heavy. És tan heavy com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims a la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca. Però jo, si em falten 20 cèntims a la compte el dia 20, m'embargaran. I tindré un problema perquè hauré de pagar allò amb recàrrec. Els autònoms en aquest país som majoritaris, però estem sedats. El dia que els autònoms decidim que no treballem, es para el país. I ho dic molt seriosament i literalment. Aquest país es mou pels autònoms. Jo, per lo que puc parlar en el món de la comunicació, ens tracteu molt bé, els equips humans de les ràdios ens tracteu molt bé, però administrativament l'Estat i algunes cases, no dic aquesta, doncs nosaltres hem d'avançar calés per anar a treballar a segons quins puestos, perquè ens paguen a 72 dies, a 80, o en algun cas he arribat a cobrar com un proveïdor de suero de la Seguretat Social a 120 dies a factura emesa. Val la pena treballar així? No, no val la pena, però és que no tinc una altra cosa. I per això he d'estar a 25 mitjans per arribar a fi de mes.
18: Sí, sí.
19: Perquè la gent creu que perquè jo estic al Via Lliure els diumenges, sóc Rosalia. No.
18: Via Lliure de RAC1, amb el Xavi Bondó.
19: Perquè estic al que t'hi jugues amb el Sique, ja sóc...
18: Ja tens un xalet a Altafulla.
19: Efectivament, ja tinc una residència en Los Hamptons. Hòstia, no. I jo visc d'aquestes col·laboracions, de l'11 a les col·laboracions de la nit. El meu horari avui, per exemple, ha començat a les 7 del matí i acabarà a la 1 del matí.
18: Sí, tu ets seccionista, podríem dir.
19: Efectivament. Seccionista i medio pensionista, com diríem, ja per l'edat, ja estic a punt d'allò. Soc seccionista des de fa 12 anys. A banda, la meva feina principal és no estar relacionada amb res del món de la ràdio, jo em dedico al màrqueting i a la publicitat de festivals, clubs i discoteques d'arreu del món.
18: Si només una part és la de seccionista...
19: Bueno, és una part principal perquè, evidentment... perquè jo tingui una web i en algun club em posi una publicitat circumstancial perquè d'aquí 2 mesos ve de Viqueta a punxar, pues, evidentment no puc viure els 365 dies d'això. La gent que vivim de la cultura són precaris.
18: Que, a més, no deixes de ser un creador de contingut. Tu vius del contingut que tu generes a les teves seccions.
19: Jo sóc molt afortunat perquè jo treballava com a administratiu, com a cel·la interna, una empresa d'oleohidràulica a Molins de Rei, i un dia vaig arribar a la feina i vaig demanar el compte perquè no podia amb la meva vida estar allà. I vaig estar un any a l'atur, veient la tele, insultant a gent per Twitter, i allà em van trucar un dia del Sonar i em van fitxar, i vaig estar treballant al festival més important de la història d'aquest país i de l'electrònica mundial durant 12 anys. Ara el Sonar és una altra cosa, però aquella etapa on jo vaig treballar vaig ser un privilegiat, i vaig tindre una formació en lo cultural i en les indústries artístiques, diguéssim, que no es pot pagar avui en dia.
18: Al Twitter, busqueu-lo al Twitter, a Maria Jesús Ostolaza, ja ho veureu, que acaba que piula, puja el pa. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'agitador cultural, perquè és el que és, l'Òscar Nin.
0: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: En setem el llapis de memòria de Luz Carnina amb la cançó Wild Horses del grup Flying Burrito Brothers, que aquest tema va ser publicat l'any 1970, és a dir, un any abans que també el publiquessin els Rolling Stones.
1: Correcte.
0: I, de fet, jo m'atreveria a dir que la versió dels Rollings és la que s'ha fet més mainstream, no? La més coneguda.
1: Jo...
0: Tu que ets expert musical, explica'm això, de qui és la cançó, és dels Burritos Brothers, és del Mick Jagger i el Keith Richards.
1: Aquesta cançó és d'un senyor que es deia Gram Parsons. Gram Parsons era el líder i el guitarra i el cantant de The Flying Burrito Brothers. Per mi, una de les bandes de referència històriques en el country, amb el nou rock americà. Els Rolling Stones van convidar aquest senyor, que tots sabem que era un superdrogadicte i un alcohòlic.
0: Quin d'ells?
1: Gram Parsons.
0: Ah, és que ens podíem confondre aquí per saber qui era.
1: Correcte, perquè amb Keith Richards...
0: Clar.
1: Es va fer molt amic de Keith Richards i precisament li va ensenyar la tabulació a la guitarra, com posar les mans per tocar country. Perquè Keith Richards venia del blues i del rhythm and blues i del rock. La tabulació amb el country és diferent. Gram Parsons i aquesta cançó és de Gram Parsons i és del Flying Burrito Brothers i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards amb una borratxera barrejant cocaïna, heroïna i bourbon, li van robar la cançó a Gram Parsons. Cada cop que escolto aquesta cançó se'm regira l'ànima perquè és una cançó preciosa i em donen ganes de tocar-li la cara a Keith Richards pel que va fer. El meu admirat Keith Richards. Però hi ha coses que només sabem. El públic generalista no ha de saber això. El públic generalista s'ha d'enamorar de la cançó. Però els historiadors ja estem per això. Perquè de quan ens conviden als postos a explicar què ha passat veritablement.
0: La veritat.
1: No la veritat. Jo tampoc vinc aquí con l'espada de Damocles, però, home, això està documentat. I tu mateix, és a dir, perdoneu, aquesta cançó és del 69 i l'any següent la van signar, què ha passat aquí, no? Doncs és això.
0: Una bona borratxera.
1: És una bona borratxera i els altres... I
0: del Gram, no?
1: I Mick Jagger, que també és d'aquells una mica... Quin currillo, eh? Quin currillo. Me'n recorda Mick Jagger quan era jove, aquella gent que t'espera a la porta del pont aeri.
0: Sí, un xulaco.
1: Per a birrar-te la bomber. No, però és d'aquells pispetes, saps?
0: De la picaresca, eh?
1: És una esponja, Mick Jagger. Per mi, la banda de referència de rock and roll mundial... Són els Rolling Stones. The Rolling Stones. Sisplau, no digueu mai el Rolling.
0: Com he fet jo ara fa un moment.
1: Sisplau, no tornis a dir-ho. En la memòria del senyor Jordi Tardà, que el cel sia i ens està
0: The
1: escoltant.
0: The Rolling Stones.
1: The Rolling Stones o els Stones.
0: Val.
1: Això del Rolling ho diuen, pues això, pues a Callao i alrededores. No, digues les coses.
0: Com jo, eh?
1: No, no garrulos, però que no passa res.
0: Minut 12
1: segurament,
0: programa,
1: segurament...
0: Ja
1: no, però, home, t'ho dic amb el carinyo que et professo.
0: Per què l'has inclòs al teu llapis de memòria? A més, per explicar aquesta veritat, et transporta algun moment concret de la teva vida?
1: Em transporta moments de melange, d'estar trist... Perquè aquesta vida, no només és el ja-ja-ji-ji, jo com a ésser humà també necessito plorar de quan en quan. I hi ha coses que em fan plorar. Hi ha coses perquè em retrotrauen, o a la meva infància, a gent que ja no està amb nosaltres, per exemple, aquesta cançó. No sé, cadascú tenim la banda sonora interioritzada dins del cos. Pràcticament és una cosa física. Tu tindràs un tema que recordi pues, una cosa molt especial
0: i...
1: A l'ésser humà, la benzina que ens mou són l'amor, el sexe i a la gent que trobem a faltar. I unes coses et porten a l'eufòria i a tirar cap endavant, i a les altres, un dia, pues, no et vols aixecar de la cama, del llit, perdó. Igual estàs un Wild Horses. Però allò m'està acompanyant en aquell dolor, en aquell moment de merda. No necessito escoltar Sonia i Selena quan estic trist. M'entens?
0: Uh-huh.
1: I això també és important dir-ho. Hi ha unes bandes sonores determinades. Érem crios i a moltes generacions ens han educat que els tios no podien plorar en públic. Però quina merda és aquesta? O sigui, per què hem d'amagar els sentiments? Ara no dic que ara sortim d'aquí i ens posem tots aquí a plorar, que hem de sortir amb una zodi al carrer Casp. No, home, però, hòstia, tinc ganes de plorar, estic trist i tal. Trobo a faltar mon pare perquè mon pare posava aquesta cançó cada dissabte al matí a casa. Me la poso, ploro, agafo la foto, el trobo a faltar, li foto un petó, em dutxo i surto al carrer.
0: I continues.
1: És que és això la puta vida. Això ho agafes una determinació un dia de no continuar més, com amics meus. I això ho respecto, i és un tema molt seriós, el suïcidi. Hem d'ajudar la gent a no caure, però, hòstia, i aquesta llibertat individual de la persona humana de dir aquest cos és meu i jo ja no vull continuar, com la maneguem?
0: Jo crec que sempre que hi ha un suïcidi hi ha un fracàs.
1: Hi ha un fracàs, però potser no m'he expressat molt bé o tirar la teva vida cap a una altra banda. Qui sóc jo per dir-te que has de girar per aquí?
0: Evidentment, ningú.
1: Aleshores, en quin pedestal ètic ens trobem per dir-li a una persona que no abandoni aquesta vida? Qui som nosaltres?
0: En tot cas, el que hem entès és que aquesta cançó és putinejar en la nostàlgia.
1: Nostàlgia i sentiments. I la música, la bona música, ens ha de posar els pèls de punta. Està sonant això de fons pels cascos i se m'està pujant el pèl. Això, senyors, senyores, amics i amigues, té un nom i es diu art. L'art et fa remoure per dins, per bé o per dolent, però t'ha de dir alguna cosa. La indiferència és el pop consumible mainstream. És entreteniment. Això és art. L'entreteniment és una altra cosa.
0: Feu cas del que diu l'Òscar, perquè...
1: M'he posat molt seriós, ara, macho.
0: Bé, ja. T'has de posar transcendent quan t'ho creguis, perquè tu vens d'història de l'art, si no m'equivoco, tens un màster en filosofia de l'art contemporani no objectual.
1: Correcte.
0: Això què és?
1: Doncs mira, és tot l'art que no és arquitectura, escultura ni pintura. Art no objectual són, doncs, per exemple, la música, el teatre, el cinema, però també accions artístiques. Què és una acció artística? Perquè la gent tal... Un happening és una acció artística. Al principi de la fura dels baus, a l'any 80, aquest tio es pujat a un cotxe, destrossant amb martells un cotxe, allò és una acció artística. Em vaig espacerejar amb això. Les accions artístiques, què comporten? Comporten que darrere hi ha un pensament filosòfic. I també em vaig espacerejar amb filosofia contemporània de l'art. Una cosa que som quatre pajilleros al món. I que no interessa, ni fins i tot no m'interessa ni a mi.
0: Però t'ho vas treure.
1: Però m'ho vaig treure. Per què? Perquè tothom estava fent el de sempre. Art modern i contemporani, Picasso, Miró. La gent que s'expressava, el meu amic Albert Velasco, romànic,
0: que
1: gòtic.
0: Que va passar pel programa.
1: Romànic, gòtic. Jo vaig aprovar tot allò. Vaig fins i tot a provar escultura espanyola del barroc, que és una de les merdes més grans que hi ha al món. Hòstia, i vaig dir, no, necessito modernitat. I em va canviar la vida i a la manera de pensar, també gràcies a les cançons que avui escoltarem.
0: Que tu has fet i continues fent de crític musical.
1: Continuo fent de crític musical, però continuo fent de crític musical quan se'n convida a un puesto per parlar de coses. Se'n convida per parlar, per exemple, fem una avançadilla, doncs em convidarà la Marina per parlar d'aquesta residència que té Shakira a Madrid. Que...
0: Aquí a Catalunya.
1: Correcte, aquí a Catalunya. El diari Gara, el suplement dominical, vaig ser la primera persona en publicar un especial de música electrònica. Però no em criden dels diaris mai. Jo tinc el meu propi digital, beatburger.com, i allà aboco el que a mi m'interessa i el que jo crec que és cultura moderna i contemporània. No necessito que tindre una columna en un diari. Per què no necessito? Perquè els meus interessos com a crític cultural no coincidiran mai amb els de l'empresa. I si a mi m'envies a cobrir el concert d'Aitana, no tindràs collons de publicar la crítica. No pel que jo digui, sinó perquè m'estàs enviant a mi.
0: Que tu t'hem d'enviar a un festival d'electrònica...
1: A mi m'has d'enviar... No, a mi m'has d'enviar... Per què? A mi m'has d'enviar a Aitana.
0: Saps què passa? Que si jo t'envio a Aitana i després no et puc publicar, perquè no, el meu lector...
1: Però per què no
0: et
1: pots publicar? Perquè som un ramat i hem de dir que... Perdoneu, que ara tampoc vull centrar a la pobreta Aitana. Posem X. Per què? Per què no podem tindre dues opinions d'un mateix tema? algú li semblarà que allò d'Aitana no és ni música, que és entreteniment infantil i juvenil.
0: Tu estàs allà?
1: Jo no estic allà, però a mi allò d'Aitana no em sembla ben bé una artisticitat semblant a la de Grand Parsons. Ara algú podrà dir, vostè és un polla vieja i un viejo. Sí, soy un polla viejo. Y tengo 3.500 vinilos en casa. ¿Cuántos tienes tú?
0: Bueno, doncs t'enviem a tu al concert d'Aitana
1: no,
0: i també enviem a un expert en Aitana.
1: Però no cal fer el destralem a Aitana, però la crítica musical en aquest país no existeix. Tu agafes La Vanguardia, hi ha un senyor que li donen un trosset així per descriure un disco de Neil Young. Hola?
0: Un trosset així està fent un gest de molt petit.
1: Perdoneu, de vegades...
0: Com un barrufet.
1: Correcte. Un dit a la mà. Tu creus que amb una llargària d'un dit a la mà tu pots descriure... Ja no dic crítica, descriure un disco? Pues això és el que resumeix la crítica musical. Després tenim revistes especialitzades. Ja, però ja estem d'especialització. El públic generalista també té dret a conèixer que Neil Young ha tret un disc. I no està des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit a tots els mitjans menjant-nos Aitana, Aitana, Aitana. Coldplay, quan venen Coldplay. Quan ve Lady Gaga, Lady Gaga. Tot el que més ha desaparegut. La cultura s'ha reduït en entreteniment.
0: T'has enfadat amb el món, eh?
1: Perquè m'enfado quan parlo de cultura. D'altres coses, no. Però amb això ens hem d'enfadar. Els que hem estudiat això i ens dediquem a això, des de l'absolut underground, hem de dir les coses tal com són. El nivell cultural d'aquest país és lamentable. Lamentable. Només cal que mirem com els últims resultats de PISA. Tu creus que a mi ara em val la pena agafar un llibre publicat per una editorial de Barcelona que es diu Contra, que té 1.800 pàgines, que són la biografia de Neil Young, que l'han editat en espanyol per tot Espanya, i vindre aquí a parlar d'això?
0: A veure qui t'ho compra.
1: A veure, no, és que ja directament no m'interessa a mi vindre, perquè he de fer un esforç que no serà ni remunerat ni compensat intel·lectualment. I ho sento, però és així. Això no és ni França ni Alemanya. En aquest país, fa 10 anys, li vam tindre que explicar a un ministre de Cultura què era Sonar.
0: A quin era?
1: Aquí es queda. És aquest el nivell d'aquest país. A mi, quan em parlen de coses modernes i contemporànies i del trap i de no sé què i tal, penso que visquem en un país que encara està al segle XIX. Que la cultura en Espanya és lo museable. Fora del Museu del Prado és otra cosa diferente. I aquest és el nivell intel·lectual que tenim en aquest país. Com vols parlar de filosofia contemporània de l'art a la música electrònica de ball del segle XXI a un senyor que li has de dir què és Sonar, quan Sonar portava 25 anys en actiu?
0: Ara estic pensant en els ministres de cultura que han passat.
1: Bé,
0: fa 10 anys, 2016, feu números.
1: Com això i tal. I vas, t'ofereixes, com per exemple, vinc aquí o a qualsevol altra ràdio i dic, anem a parlar d'aquestes coses. I em diuen, però això a qui li interessa? Hem de parlar d'Aitana, que fa 6 concerts seguits. I penses...
0: Jo crec que hi ha espai per tot, eh?
1: Sí,
0: sincerament,
1: però,
0: eh?
1: Però casualment, a l'espai que a mi em deixarien a la 2 per parlar de Neil Young seria a les 2:30 del matí.
0: Sí, sí, que hi ha una falta de confiança en la cultura, és evident.
1: No, jo crec que no.
0: En l'artefacte cultural, bueno, també això ens ho explicava l'Andrea Gómez quan estava a Nervi.
1: Correcte.
0: Que un dia estava a la 1:30, un altre dia a les 12, i dius, ostres, quina confiança tenen en el programa de cultura que estic fent.
1: A l'Andrea Gómez van tractar el seu programa com si fos la Teletienda. És que és com es tracta a la cultura en aquest país. Però bé, escolta, jo ja estic gran i també t'he de dir una cosa, ja estic de tornada de tot, eh? Jo ja no estic aquí per ser Don Quijote. Espero que el jovent que puja de tal, qui tingui unes mínimes actituds de crític cultural i d'historiador de l'art, s'hi posin les piles als senyors que manen.
0: I nosaltres anem avançant.
1: Venga.
0: Perquè suposo que ja has identificat la cançó que està sonant de fons.
1: Home, el meu amic Miguel Mix.
0: Miguel Mix, música electrònica.
1: Això és house de la costa oest de Califòrnia.
0: Això és house-sete, bueno.
1: Això és house-sete, ja el house originari és de Chicago, ja en parlarem després. Aquest so, que és és d'amor a molts dels malucs i tal, es practica molt a la costa oest americana, és a dir, a Califòrnia. El senyor Miquel Mix, conjuntament amb un senyor que es diu Marc Farinha, per mi són els dos exponents d'aquest house. És molt finet, això. No hi ha un bon vudú. No associes això a les 5 del matí amb una discoteca, gent menjant pastilles i suat. Això és hedonisme.
0: Això és còctel, eh?
1: Això és una... Sí, correcte, és molt finet. És aquí, hi ha gent que agafa la copa i tira el dit de meñique per arriba. És molt finet, és molt primet. I aquí, amb aquest tipus de house, jo vaig descobrir un cert hedonisme que primer havia descobert amb el House de Chicago, que és patrimoni homosexual. Vaig veure, al cap de molts anys d'investigar sobre el House, que hi havia una branca a Califòrnia que era, bueno, més hetero de lo normal. Per mi això que sona és House hetero.
0: House hetero, eh?
1: Tot el House anterior, des de 1880 fins a pràcticament ara, el 99,9% és patrimoni, i s'ha de dir així, és house de maricons. Vaig treballar 12 anys al Sonar, porto des dels 8 anys fent crítica electrònica, quan parlo amb els meus amics discjòquis internacionals, nacionals i tal, sempre parlem així. Això és música de maricons, perquè ells van posar el cos i la vida

0: i la vida perquè ara nosaltres, els heteros, puguem ballar pels puestos.
1: Doncs hem escoltat una miqueta de House Hetero, que és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria del multicol·laborador de mitjans i expert musical, ho estem comprovant, l'Òscar Nin.

0: Òscar, tu continues sortint de nit?
1: De quan en quan, però ja de nit no surto, perquè veure un senyor de 51 anys com jo a les 5 i mitja del matí a una pista, una de dues. O ets el pare d'algú que no li estan responent al WhatsApp, ets l'amo del club, que els amos del club tampoc estan al club a les 5 i mitja del matí, o ets policia. Jo m'agrada veure els meus amics underground que punxen a afters i punxen pel matí.
0: Si tu et lleves, et prens el teu cafè amb llet, el teu croissant...
1: Agafo la Vanguardia sota el braç i vaig a puestos aquí a Barcelona, que vull recordar, com sempre, el viejo pesado que sempre dice lo mismo, els afters a Catalunya estan prohibits. A la resta d'Espanya, no. I vull recordar que un after és una discoteca, per tant, és hostaleria. Només es demana... No, aquí només es para la mà quan plou i per les terrasses, per defendre un negoci que és cultural i que, com per exemple, va generar puestos de treball i una pasta ingent com era el matiner de Viladecans, que van acabar tenint una discoteca pròpia, una residència pròpia a Eivissa i després a Miami, el van tancar. Perquè en aquest país ballar de dia és delicte. Però desviar calés...
0: Estàs molt enfadat, eh?
1: Molt! Perquè és que em toquen lo meu. I jo suposo que quan portes un pagès i parleu de coses de pagesia, pues es posa així. I jo, pues a mi em sap greu que aquí a Catalunya, a ballar de dia, pues estigui equiparat a, no sé, a atracar el Corte Inglés.
0: Tot i que hi ha més afters que disfressats que atracadors del Corte Inglés. Perquè, feta la llei, feta la trampa.
1: Evidentment, això és la llei de l'alcohol a Estats Units. Si és vostè em proveeix tal, doncs aquí darrere em faig el meu propi whisky. Però bé, la petita reflexió. 2026 i ballar de dia a un puesto que has de pagar una entrada, que hi ha uns senyors que han d'estar assegurats, que hi ha un disjockey posant discos, que hi ha una senyora guardarropia, o dues, o un senyor, hi ha gent posant copes. Per què hem de prohibir això? Per què? Perquè vam satanitzar el seu dia la ruta del bacalao. La vam satanitzar. És així?
0: Tu la vas fer, la ruta del bacalao?
1: Jo la vaig fer. I aquella carretera, la carretera del Sayer, era... com Mad Max. I fins que no van morir uns nens de Madrid, no s'hi va posar remei. Allà cada cap de setmana s'hi deixava la vida gent de Catalunya i gent de València. Però fins que no van vindre'ls a Madrid i se quedó allí en una curva alguien, no van posar remei. Al matí següent, Nieves Herrero va sortir a Antena 3 satanitzant tot allò. En 48 hores van tancar-ho tot. La culpa és sempre de la droga i del jovent. Sempre, en aquest món. És cíclic. Es cíclic. Es cíclic. Y de aquellos lodos, esto es de yo. Por ejemplo, tú te vas a Madrid, y a Madrid hasta legalitzat, y es un negoci fins i tot ben vist. Obran Fàbric a les 11 i mitja, 12 del migdia, i estan fins a les 6 de la tarda. Programació internacional de jockeys, una capacitat de 8.000 persones. Cua a la porta per entrar. L'entrada mínima, 30 pavos. Hola, què estem fent aquí?
0: Doncs una reivindicació més.
1: Correcte.
0: Què tal t'has portat amb el món de la nit? Perquè la nit també s'ha de saber treballar-la.
1: Sí, jo m'he portat molt malament. He experimentat el millor i el pitjor de la nit. He baixat a l'infern, he tingut problemes i m'he sortit. I per això m'agrada també explicar segons quines

0: coses. El món de la nit és molt maco, coneixes a molta gent, et passes fent tot el dia ballant i estan de festa i del ja-ja-ji-ji, però quan caus en el món de les drogues i no te'n pots sortir, t'han d'ajudar. I jo he vist amics meus morir-se als meus braços, he vist gent quedar tocadíssima per les drogues i jo he jugat amb això. M'he cremat, però m'he posat pomades i m'he curat. I el que recomano a tota la gent que consumeix drogues i que és jove i que ens poden estar escoltant ara mateix és... Jo no sóc son pare, no ho vull ser, però tampoc sóc la Guàrdia Civil. Informeu-vos de què preneu. I sempre que veieu una cosa que es diu Energy Control a portes de discoteques o a portes de festivals, com el Sonar, com el Primavera Sound, i porteu drogues, porteu-les. Aquella gent que som especialistes, són especialistes, el Sonar sempre ho teníem. Anava allà la gent, portava la droga i li analitzaven en directe i li deien què havia comprat. Igual et podien dir, escolta, has pagat tanta pasta per dues pastilles d'èstasis i també t'han venut dos gelocatils. O, ojo, perquè això porta un 90% d'M. I tu tens 20 anys i peses 35 quilos. Si et prens aquesta pastilla sencera, et moriràs. Necessitem informació, com a tota la vida, com al sexe.
1: Sí, sí.
0: Com en tot.
1: I que després te la tornen.
0: I que després te la tornen. Evidentment, perquè ja, si se la queden pa dentro, aquello que
1: bueno, seria un negoci, no?
0: La butxaqueta petita del denim. No, no. Però, escolteu, que la gent faci el que vulgui, sempre a la vida, però amb informació, sempre.
1: Com portes fer-te gran, Òscar?
0: Molt malament,
1: això,
0: tio.
1: Malament, o sigui, això de semblar policia si vas a les 5 i mig del matí, no ho portes bé.
0: Per què? Perquè tinc la mateixa mentalitat que quan tenia 8 anys i tinc un cos de 51.
1: El nen sempre per viu, eh?
0: És que m'ho diu la meva parella. És que sóc un nen.
1: L'altre dia aquí, el Pepe Sacristán,
0: sí,
1: deia que amb ell recordar que és un nen és el que el motiva a continuar cap endavant. Mm. I que aquest nen se l'ha de cuidar, se l'ha de protegir i, sobretot, no se'l pot trair.
0: Ahí està. Ui, això de les traïcions. Jo m'he traït a mi mateix molts cops. Molts.
1: El nen també.
0: A
1: l'Òscar Nin nen?
0: A l'Òscar Nin nen, no. Perquè l'Òscar Nin, algun dia et passaré una foto, era un angelet. Tenia el cabell arrissat com el Jackson 5. La meva mare em portava com pantalones de peto i amb les kickers i semblava un angelet. Però què em sembla fer-me gran? Per unes coses em sento alleugerit de no tindre que passar un altre cop per unes altres coses... I per altra penses, no per les discoteques, no? Però penses, hòstia, si ara tingués 20 anys, tu.
1: Si tinguessis 20 anys i tinguessis les vivències que tens ara.
0: Ara, és que jo crec que això és la pel·lícula de ciència-ficció que alguns hem somiat moltes nits. És, hòstia, per què no puc tornar a tindre 18, però amb les vivències...
1: Clar.
0: I a lo de 51.
1: No et fot.
0: I clar, però és això. És, això ja és matèria del Festival de Sitges.
1: Això és una pel·lícula que es dirà Pipiolo.
0: Pipiolo, eh?
1: I que ets tu recordant com eres un Pipiolo fa 5 anys
0: recordant.
1: I d'aquí 5 anys pensaràs que ara eres un Pipiolo.
0: Jo la veritat és que tinc un record de la infància que jo estic molt agraït a la meva família. De debò.
1: Doncs marxem cap a la teva infància.
0: Home.
1: I ho fem de la mà de Fortunate Son dels Creedence.

0: Fortunate són dels Creedence Clearwater Revival, sonant el llapis de memòria de l'agitador cultural Oscar Nin, que aquest tema va ser publicat l'any 1969 i de seguida es va convertir en un himne contra la guerra del Vietnam.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin records et porta aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, Oscar, és un dels primers. Jo era en marrec, encara em cagava a sobre i em moquejava els discos que teníem un pare i ma mare per casa. Jo me'n recordo un dissabte al matí, no sé quina edat tenia, que mon pare va posar l'agulla sobre el vinil i va sonar això. I anys després forma part de la meva, el que parlàvem abans, la banda sonora de la meva. Jo vaig començar a escoltar aquesta mena de rock and roll americà, està sonant la Creedence Clearwater Revival, amb el senyor John Fogerty, gràcies a mon pare. Després, al cap dels anys, quan vaig entrar a escriure Popular 1 amb 14 anys, crítiques de rock i de country, fixa't, com un tio amb 14 anys comença a escriure de country i de rock i acaba treballant a Sona al Festival i sent especialista de House de Chicago, no? La meva vida és música. I al cap d'uns anys vaig descobrir un directe al Royal Albert Hall de 1970 que m'havia parlat mon pare, que l'havia escoltat, que havia escoltat a gravacions a la BBC i tal, i que va morir mon pare i van editar aquest disc. I me'l vaig comprar.
0: Sí, és el teu pare, aquesta cançó.
1: Sí, mon pare és la Creedence. I quan era adolescent anàvem a un bar que es deia Gringos, a Sant Feliu de Llobregat.
0: Però ets a Sant Feliu de tota la vida.
1: De tota la vida, amb el Pep davant. I qui vaig conèixer en aquest bar? El David Rodríguez, el senyor que avui és el de la Bienquerida, els del Bif. I sonava això. I què sonava també en aquell bar mentre ens fotíem una cosa que es deia fred i calor? Saps què és el fred i calor?
0: No, no.
1: És un got de bourbon que et crema per dins i per refrescar-te ve el fred, una mitjana. Bevien com els americans.
0: A quina edat, això?
1: 16, 17, 18.
0: L'Energy Control.
1: L'Energy Control, tal. El que passa és que a Sant Feliu de Llobregat, quan tens 16, ja tens barba. Però bé, això ja és un altre tema. Però sonava això, i sonava els Flying Burrito Brothers, aquell senyor que era amic de mon pare i que estava darrere de la barra, ens intercanviaven discos, em va descobrir tot aquest món del country que jo desconeixia, perquè és amplíssim el món del country, i ell, aquest senyor, el Pep davant, va ser el primer senyor que em va deixar un disco de Dolly Parton. I ho recordo perfectament, em va meravellar, allò, em va absolutament trasbalsar. I tinc un gran record, sobretot del rock and roll americà de finals dels 60 i dels 70 a casa meva. A casa meva sempre m'han inculcat que el rock and roll és una cosa americana, que els europeus no hi hem de fotre gaire cosa aquí. El rock and roll és una cosa que van portar amb el blues els esclaus negres d'Àfrica a les plantacions de cotó del Mississippi. Allà va néixer el blues, el rhythm and blues, el soul i el rock and roll. I un senyor que era Elvis es va empapar de tot allò. I el rock and roll és americà. I per què els Rolling Stones, insisteixo, que són anglesos de passaport, ara tenen doble passaport.
0: Has dit els Rolling Stones?
1: He dit The Rolling Stones.
0: Has dit els Rolling Stones?
1: He dit Rolling Stones. Home, però almenys he dit els Rolling Stones, no el Rolling. Però ja m'enteneu, els Rolling Stones van fotre el camp de Gran Bretanya per ser americans. I tothom ara mateix, tu pares algú pel carrer i tal, i si té menys de 50 anys et dirà que els Stones és una banda americana.
0: A no ser que escoltin el llapis de memòria, que aquí...
1: Ara!
0: Aquí ho sabem.
1: Per això
0: està. Bona falca. Òscar, a tu quan de petit et preguntaven què vols ser de gran, Nin, tu què deies?
1: Dues coses, me'n recordaré tota la vida. Jubilat?
0: Hòstia,
1: sí,
0: comencem
1: bé. Ho deia, perquè jo, cony, jo veia mon avi, jo volia ser mon avi. Una vegada em portava al col·le, després marxava al bar, anava a jugar a tenis...
0: És millor que ser seccionista, això,
1: clar, eh? Home, clar. I tu pensava, què voles... I la gent deia... Oh, pues, a classe, al Baix Llobregat, no, pues, bomber, pues, advocat, tal, i tu?
0: Sueña en grande, jo, jubilat.
1: Jubilat, jo vull ser com un avi, aixecar-me pels matins i tocar-me els collons i anar al bar i fer el que em roti, i anar al futbol i per les tardes anar a passejar amb la iaia, anar a berenar a Barcelona, els caps de setmana anava amb el Tibidabo. Què collons faig jo aquí al col·le, no? Però tinc un gran record del col·le. Jo vaig anar a un col·legi concertat de Sant Feliu de Llobregat, que amb el sobrenom Los Padres, al Colegio San Pedro Advíncula, i tinc un gran record, perquè allà també gràcies a una professora que feia francès i història de l'art, que es deia Maria, allà em va inculcar la llavor de tindre aquest interès per l'art.
0: M'has dit que tu sempre deies dues coses, ens havíem quedat en el de jubilat.
1: Sí.
0: L'altre quin era?
1: L'altre em vaig flipar moltíssim i deia que volia ser guardia civil.
0: Ostres!
1: Ojo, alcalde, tens com giren les coses.
0: El bumerang, eh?
1: El bumerang. No, és que el meu avi mater, Mateo, el Celsia, va ser guàrdia civil una temporada. Però quan ell era murciano, quan va vindre a Catalunya i va veure el percal, va dir... Cuelgo el tricornio, porque esto no es lo mío, ni quiero tocar nunca más un arma.
0: Si les teves aspiracions laborals venen dels avis.
1: Venen dels
0: tu
1: avis.
0: Tu veus l'avi jubilat i dius, jo vull ser jubilat.
1: Home.
0: Tu veus l'altre avi guàrdia civil, jo vull ser guàrdia civil.
1: És això, per què? Perquè jo sóc d'una generació que ma mare em va tindre amb 20 anys i em deixava com el niño Jesús amb els 600 a la porta de la iaia, embolicat amb una manta, i me'n recordaré tota la vida. La meva iaia, abans de fotre'm un altre cop al seu llit calentet, abans de portar-me al col·le, em fotia un got de llet cremant de Colacao. Em fotia un petó a la front i la iaia Helena sempre deia, quan va morir, que jo estava enterrant també a una mare. Perquè som una generació de gent que les mares i els pares ens han tingut que deixar a les 6 del matí a un portal per portar el pa a casa. I això, jo, per una part, sempre li estaré agraït a ma mare, però també tinc el pensament en la iaia Helena, perquè entre les dues m'han pujat.
0: T'han aixecat entre les dues.
1: Sí, sí, sí.
0: I tu ets historiador d'art,
1: sí,
0: de Sant Feliu de Llobregat,
1: sí,
0: i tot això s'uneix en una cosa que tu reivindiques molt, que és la música, el
1: sí,
0: paper de la música.
1: Correcte.
0: Al Baix Llobregat. Ho has reivindicat molt, però jo crec
1: molt
0: que ara ja està, això sí que està sentat.
1: Està sentat.
0: Entre la Rosalía, Estop, a la banda Trapera del Río,
1: sí,
0: Alice,
1: sí,
0: etcètera.
1: Tens raó, ja hem aconseguit posar des de fa uns anys el que ara diu el jovent, el Baix Llobregat, al mapa. Però jo me'n recordo fa molts anys que teníem grups i artistes meravellosos allà que eren desconeguts.
0: Com per exemple?
1: Pues,
0: els Beef.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manaus.

0: Al llapis de memòria de l'Òscar Nin també hi hem trobat a Highlights dels Beef, que aquesta és una de les bandes pioneres de l'indie rock aquí en aquest país.
1: Sí, sí.
0: I que va néixer com tu, a Sant Feliu de Llobregat.
1: A Sant Feliu de Llobregat amb el meu amic que hem mencionat abans, el David Rodríguez.
0: El del Fred i Caló, eh?
1: El Fred i Caló, el Fred i Caló. El David Rodríguez m'ha educat a mi musicalment des dels 14 anys, que em va acollir a casa seva, gran pas dels caps de setmana a les nits, i després anàvem amb els Gringos i amb una colla d'amics. Jo l'he robat molts discos al David. El David m'ha robat molts discos a mi. Pelis en glorioso VHS, llibres. Aquest senyor m'ha educat. I això que està sonant és Highlights. És un tema que canta el Juanjo. I per mi, ara mateix això, li dius a un tio de 18 anys que no tingui gaire tema de música, que és una banda de New Jersey i que són els que ho estan rebentant ara i s'ho mengen patates. I aquesta eren els meus col·legues del Baix Llobregat. I van gravar un disco precisament a New Jersey amb el Wayne Kramer, el productor de Galaxy 500, que va ser escollit el 1992 el millor disco d'Espanya per la revista de referència de crítica musical d'aquest país, que es diu Rock Deluxe, que dirigeix el senyor Santi Carrillo. La primera banda nacional d'aquest rotllo de l'indie, quan va sorgir a finals dels 80 i els 90, que va gravar als Estats Units amb aquest senyor que era Jesucrist a la Terra, que a part canta i toca la guitarra amb el disco dels meus amics. Per mi, els Beef són la banda de referència intel·lectual del rock alternatiu de l'estat espanyol dels anys 90. Així, de farragós, però de senzill.
0: Els Beef es van dissoldre,
1: sí,
0: però encara queda Beef de Sant Feliu de Llobregat, el veureu a les xarxes, és el que llença l'Òscar Nin a Twitter o a X, no sé com li hem de...
1: Jo ja soc un iaio, abans buscava una mica el Beef, ara ja soc el iaio que està...
0: El teu perfil d'Instagram posa que ets Digital Trash Talker.
1: Sí, sí, això un dia ho vam parlar, no sé si és amb el meu col·lega David Brock, que jo era d'aquests.
0: Tu vas fort a les xarxes.
1: Sí, bueno, t'ho he comentat abans, a mi em van fitxar a l'equip de comunicació del Festival Internacional Sonar, perquè em vaig passar un any tenint una conta de Twitter que em aixecava cada matí, comentava el programa d'Anna Rosa Quintana, insultava cada dia Anna Rosa Quintana. I un dia em van trucar i em van dir, escolti, vostè, veiem que comunica bé, vamos a pulir-lo un poco, perquè igual, en comptes de dir Anna Rosa gilipolles, el tenim aquí amb nosaltres. I cony, vaig estar 12 anys.
0: I així com has guanyat feines, també n'has perdut per les xarxes?
1: No, he perdut, no, perquè la gent ja en coneix. És a dir, tu quan vols que Òscar Nin vingui a fer alguna cosa, és que vols... una miqueta aquest tarannà, no? Jo un dia recordo el meu estimat Jordi Basté. Ell em seguia per Twitter i jo sempre m'estava queixant de Rodalia Renfe. Això farà 15 anys. I un dia em va posar un DM i em va dir, escolta, el proper pollo que estiguis un dia a Sants i que t'hagi deixat tirat i sabria greu si et truquem i tal. Doncs em va trucar amb una trucada que en principi hauria d'haver trigat 3 minuts. Em va tindre 45 minuts en directe cagant-me en Déu a tot Adif i Renfe. Fa 15 anys, imagina't. I al cap de 3 dies em va trucar i em va dir, vine cap aquí, que avui...
0: Sí, t'ha donat moltíssim les xarxes.
1: M'ha donat moltíssim i Jordi Basté m'ha donat moltíssim. Jordi, que... jo havia fet Radio Madrid a Única FM, com Vicente One More Time, un person de... me l'estimo molt, un dels millors DJs de tecno d'aquest país. I estava allà, i treballava per discoteques de Madrid i tal, i vaig tornar aquí i, bueno, pues un dia em va trucar Basté i jo no era ningú. I un dia, pues, cony, de no ser ningú, estar davant d'un micro al Monar RAC1 els divendres de 11 a 12 amb el meu amic Santi Jiménez,
0: home,
1: fent la perruqueria.
0: El nostre amic. El nostre
1: amic. Si té la cadira aquí.
0: Exacte, davant nostre.
1: Aquí. I estic tan agraït a Jordi Basté i després pues, al Xavi Bundó també, perquè jo crec que la gent em coneix pues, per la malat, per la perruqueria i després per Twitter. I ara també pues, ja porto pues, 4 anys a l'11 d'Esports 3, a les nits, pentinant. Veus? A l'11 el Xavi Baix també em va fitxar per això, per pentinar, perquè és el típic... hòstia, és graciós, és una mica ràpid i, hòstia, potser ens emprenem les coses massa seriosament aquesta vida, no? Pues que vinga aquest capullo i ens pentini al final del programa i faig l'1 per 1, no?
0: I a més ho pots fer des de casa. Perquè des de casa. Teletreballes.
1: Teletreballo. És, clar, és que a mi, sóc un privilegiat, a mi em paguen per estar al sofà en calçotets.
0: I això que estàs a Sant Feliu, que estàs al costat de
1: clar.
0: Sant Joan d'Espí.
1: No, però el que passa és que ara ja el Xavier els divendres em fan al plató,
0: ah.
1: Eh? Els divendres ja pringo i vaig al plató. Però...
0: I aquí també, no?
1: Aquí.
0: Amb el sí que has de venir.
1: No, aquí vinc, home, sí.
0: Amb la Marina vens?
1: Amb la Marina em deixa que els dilluns a les 7:50 del matí, que encara se m'està col·locant el cervell al cap, em deixa que entri des de casa.
0: Ah.
1: Però crec que el que tindràs estic aquí físicament, amb la Marina.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Però, escolta, encantat. I sobretot, una cosa que vull dir. Recolzeu a l'escena local. Recolzeu als amics que fan música. No sabeu si un dia aquell gilipollas pesado que sempre saca la guitarra a les escenes acabarà anant a New Jersey a gravar un disco.
0: Com va passar, no?
1: Com ha passat? Com ha passat, amics?
0: Doncs queda poqueta estona, però no deixem el beef, perquè ha arribat el moment de la cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel nostre convidat, en aquest cas l'Òscar, doncs li tinguis una mania irrefrenable. Sí. I sabeu què ha escollit? L'Òscar Nin, Colgando tus manos, de Marta Sánchez i Carlos Bautista.
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
0: La pots comentar, si vols.
1: Jo és que em donen basques. Tinc ganes de rujar quan escolto això. Primer, perquè musicalment em sembla un horror, un pastitxe, una cosa que si ara mateix ens estan escoltant diabètics hi ha gent ingressada, I després, per ells com a persones. Carlos Baute és execrable. I Marta Sánchez, ja ni te digo. Vicky Larraz era la veu original d'Olé Olé. Marta Sánchez ve d'un grup que seia Olé Olé. Què és l'últim que ha fet Marta Sánchez? Aixecar el braç i demanar el taxi mentre es canta l'himno d'Espanya, Loló, Loló, Loló.
0: Volem que els artistes es mullin políticament.
1: Clar.
0: I després ho fan i no ens agraden.
1: I després Carlos Baute també és aquest típic senyor que deu tindre 250 pisos i que diu Perro Sánchez, hijo de puta. És aquesta mena de gent, no? És aquesta mena de colònia veneçolana, no? Que tenen allà a Serrano, de Madrid, que només van a l'OEVE, a l'Ubitón i a tot l'altre. I es permeten el luxe d'insultar, ojo, que jo no sóc socialista i ara hi haurà gent que fliparà que jo surti a la premsa. Però hem de tolerar que Carlos Baute digui al president de l'estat espanyol que és un fill de puta? En qualitat de què? A qui ha empatat Carlos Baute? Si només que ha fet crims contra la humanitat.
0: Però Carlos Baute,
1: en forma de causants.
0: El que fa és un estudi de mercat i diu, vale, que la gent que m'escolta a mi, què pensa?
1: Que
0: pensa això? Doncs jo tiro cap aquí.
1: Jo saps el que passa? En un món normal, Jordi, Carlos Baute i Marta Sánchez estarien ara mateix asseguts al Tribunal Internacional de la Haia per delictes contra la humanitat, amics.
0: Per la seva música.
1: Per la seva música, sí, per la seva música. Han fet molt de mal, molt de mal.
0: Doncs ens queda molt poca estona i ara et faré una putada perquè amb aquesta cançó de fons vull parlar-te d'algú a qui li podries dedicar aquesta cançó. Perquè tu has dit, estic emparellat. D'aquí, qui és ella o ell?
1: Ella es diu Marta.
0: Sánchez no, eh?
1: No,
0: ah.
1: Veus? Ella no. Ella es diu Marta Barar. I Marta Barar és una persona meravellosa que m'aguanta aquest nen de 8 anys empresonat amb el cos d'un senyoro de 51 anys. Me l'estimo en bogeria. És la meva companya...
0: Una mica fredolica, no?
1: Molt fredolica! Molt fredolica, ja sabeu, els que seguiu a Twitter, Marta és la responsable de que ja hem segellat el balcó amb silicona i la setmana vinent ja posaré totxos i tinc prohibida sortir al balcó de casa ja fins a l'estiu de l'any.
0: Sí, tant, fins al juny-juliol.
1: Sí. Ara, això sí, que dormi amb dessuadora en caputxa, amb les mitxetes del Barça i amb 6 esquijames, no tregui que me l'estimo bogeria.
0: Com us vau conèixer?
1: A Twitter.
0: És que Twitter t'ha donat moltíssim,
1: tot em va... Era, mira, va fer un beef amb mi, en obert, i...
0: Si us va començar a picar.
1: I em va dir, no tienes huevos a venir aquí y a decírmelo a la cara. I li vaig dir, dime dónde estás, que voy ahora mismo. I em va dir, estoy en Bilbao y me llamo Marta. I vaig dir, ¿cómo?
3: Y digo, pensaba que te llamabas José Luis y estabas en Badajoz con la navaja en la mano. Y vais a decir, te quiero conocer. Y vaig pujar un dia a veure-la i es ven pa, i pues ara ella viu a Barcelona.
0: La vas deportar cap
3: no, aquí? No, no, no, es va deportar ja soleta. Es va deportar ja soleta i bé, que té 3 anys més que jo i estem compartint aquest moment de la vida en què s'estem fent grans i volem estar junts. I això també és molt maco.
0: I tant.
3: Perquè hem tingut hòstia, unes vides una mica dissolutes. Som d'aquells que hem parat poc per casa i ara ens trobem tan a gust que ja no, ni volem sortir de casa, ni volem anar a discoteques, ni a sores, ni a res. Vull estar amb la meva dona en pijama a casa veient la tele.
0: Quina cosa més maca, sí. Has dit a sobre d'una cançó de Carlos Bauer.
3: Horrorosa.
0: I Marta Sánchez.
3: Horrorosa. Perdona'm, Marta. Perdona'm.
0: La teva Marta. La Marta.
3: La Marta. La Sánchez no.
0: Tanquem ja, perquè hem d'acabar el Llavis de Memòria de l'Òscar Nin. I ho farem amb una cançó plusquamperfecta, com és Immigrant Song, de Led Zeppelin, que ja pot començar a sonar de fons. Plusquamperfecta, no?
3: Plusquamperfecta. Per mi, aquesta cançó comporta allò que ha de tindre el rock and roll. Ha de ser una cosa trotona, com el motor d'un cotxe, que t'ha de portar a algun puesto i que t'ha de tindre despert i veus, se m'estan anant els peus. És això.
0: Tu també ets així, ets un bon troton, eh?
3: Sí, sóc molt trotonero, amigues.
0: Òscar Nin, ha sigut un plaer, moltíssimes un veritable
3: gràcies.
0: Plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
3: Aquí entens pel que vulguis.
0: Doncs tirarem de tu.
3: Vinga.
0: Aitana Romà i Amparo Pérez a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i molt bona tarda.

0: Si yo hay algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Letraza de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara.
2: Chao, adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: Cadena Ser.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
14: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, la personalitat de Donald Trump amb l'Antoni Bassas. I després, Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui, el diàleg amb parella.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bufé, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El primer dia que el nostre convidat va jugar a futbol amb la samarreta del Taradell, devia tenir uns 9 o 10 anys. Quan va acabar el partit, el seu pare li va etzibar: et falta sang. Ara, amb els anys, el nostre convidat escriu: la sang que a mi em faltava li sobrava a ell, referint-se al seu pare. Aquest és un dels molt bocins de vida que narra l'Albert Om, Què dirà la gent, una família, una llengua, un país, que ha publicat ara Univers. Albert, com estàs?
2: Molt bé.
0: Benvingut al balcó.
2: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Sí, sí, més ho va fer el meu pare, això. M'agrada que hagis destacat aquest fragment. Ho va fer que era com un diagnòstic crònic, saps? O sigui, no semblava que jo el dissabte següent que jugués, diguem, ja pogués tenir sang, saps? Volguem dir, ell havia jugat molt a futbol. Jo, una de les coses que em requen més és no haver-lo vist mai jugar a futbol. No? Aquesta vida que tenen els nostres pares quan nosaltres encara no hi som i que només la podem intuir de lluny. I sí, sí, va fer aquesta sentència.
0: Sort que l'has entomat amb bon humor, com tot el que entomes a la vida. Una mica, perquè
2: sí, sí,
0: era fort, el que passa és que, evidentment, s'estava referint al futbol. No t'ha faltat sang per res després, i ell ho va poder comprovar.
2: Sí.
0: Però no, és clar, una bona frase, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. És que a mi ni sobrava de sang. Sí, sí, era una bèstia el meu pare, diguem, per... O sigui, el meu pare no tenia un terme mig. O estava molt content i era l'estrella dels dinars i ens feia riure a tots, o calça't, diguem. No, mai em havia posat la mà a sobre, eh? Però vull dir que teníem molta mala llet.
0: Conduint, quan anava als partits.
2: Sí, sí, conduint era
0: un
2: com...
0: Un caràcter fortíssim.
2: Era, jo explico el llibre, que conduint era com si sortís a una pel·lícula, un western, no? Aquestes que li agradaven a ell, a veure amb qui es podia encarar, sí, sí.
0: Què dirà la gent? Jo diria que és, no sé, és una declaració d'amor als teus pares, no? És un homenatge. A mi m'ho ha semblat.
2: Sí, sí, sí, sí. És un homenatge als meus pares i, per extensió, és a dir, clar, jo el llibre explico, diguem, és una memòria familiar de la meva família, però d'alguna manera jo crec que li ressona a molta gent. És a dir, aquest homenatge, aquesta declaració d'amor que tu dius als meus pares, jo crec que també és una declaració d'amor a la seva generació, diguem, a la generació que va viure d'esquillada, però encara va viure la guerra, va viure una dictadura molt cabrona, i ens ha deixat la vida en un lloc molt millor del que ells s'ho van trobar, diguem, no?
0: Per tu, un miracle, gairebé. Hi ha un moment que defineixes un passat tètric,
2: sí,
0: i que sembla, sí, un miracle que hagis tingut una vida...
2: Totalment, plàcida.
0: Normal.
2: Sí, sí, sí, que dius... Hòstia, jo... Era una cosa que... Podies imaginar-te que era així, no? Però quan et poses a investigar tota la història familiar i quan finalment l'escrius... Hosti, clar, hi ha molta mort a darrere, no? Vull dir, un avi mort a la guerra, un altre que va anar a la Model, o sigui, represaliats, però besavis, tiets avis, morts, suïcidi... No sé, una cosa una mica tètrica, no? I que dius,
0: és que és bona, la paraula és tètric,
2: sí,
0: realment.
2: Sí, sí, era molt tètric, no? I llavors, bueno, jo crec que és la història de moltes famílies, diguem, no? Que venen d'aquest passat i que, mica en mica, doncs van conquerint noves posicions, diguem, no? Però a canvi del silenci, això sí.
0: El silenci, no? Que aquí està el tema.
2: Sí.
0: Clar, tu eres conscient, mentre escrivies, que el lector, el que ens ha passat, parlo per mi, però jo imagino que algú més t'ho deu haver dit.
2: Què t'ha passat a tu? A veure...
0: Tu has expulsat la teva memòria, però has provocat coctelera de records a la resta. És a dir, jo de sobte m'he vist posant avis, pares, tiets... I remenant i pensant, jo això ho hauria... No cal escriure-ho, pensar-hi.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: Pensar-hi, fer memòria. T'ho han dit, no?
2: Jo crec que preservar la memòria familiar... Jo és un autoencàrrec que em vaig fer fa 12 o 14 anys, diguem, que encara no sabia quina forma tindria, però quan els meus pares van començar a estar fotuts i tu comences a tenir una certa edat, que ja t'agrada, diguem, mirar enrere també i reviure, intentar saber d'on vens, també saber quina motxilla portes, no?
0: Per entendre'n millor, que
2: per
0: això està tan de moda.
2: Millor, sí. No? Sí, segurament, sí, sí. Vull dir que a part de l'homenatge també hi ha allò de dir, bueno, ja, a veure, jo per què sóc així o d'on vinc exactament, no? I jo crec que això de preservar la memòria familiar està molt bé que es faci a totes les famílies, sigui en forma de llibre o sigui en forma de, del que sigui, no? Jo en el llibre ho he intentat fer també a través de la llengua, diguem, no? Una mica el que uneix...
0: He après tantes paraules
2: bueno, clar, és
0: que no sabia.
2: És que els meus pares tenien un català tan genuí, tan viu...
0: La teva mare, no? De sinònims.
2: Hòstia,
0: de veritat que molts no els coneixia.
2: Clar, bueno, sí, sí, sí. No, és que tenia una riquesa lèxica, la meva mare, adjectius, vull dir, era una cosa, un festival. Jo em recordo al final, quan el meu pare ja estava fotut i sortia un poc de casa i em deia, és que em passo tot el dia aquí dins encofornada, no? Amb una cofurna, diguem, no? O no, el meu germà, que anava amb moto i amb barba i així, sempre, ets un esfotressat, no? Llavors, bueno, jo crec que, ho dic, no?, el llibre, que els pares es moren, però, hòstia, si tu continues enraonant, i això ho fem molt nosaltres quan ens trobem la família, així, si tu continues enraonant amb les seves paraules, ells d'alguna manera continuen vius, no? És a dir, nosaltres diem esfotressat i la meva mare és allà, saps? Clar, encara que estigui morta de fa anys, saps? I llavors això, crec que aquesta llengua és una de les herències importants que et deixen.
0: Tu deies que, dius, el llibre el portava feia molt temps a dins.
2: Sí.
0: Era com picar pedra, era fer un xup-xup. I amb un amic sempre diem, escriurem quan estiguin tots morts.
2: Sí.
0: És així, no?
2: Sí, sí, sí, és així, és així. Tot i que, a veure...
0: Pel aquests silencis que deies, perquè totes les famílies amaguen silencis,
2: sí,
0: sentiments que han covat en silenci, que no han volgut manifestar, i tu t'hi llances, que això no és fàcil. No sé si t'has trobat amb els dits al teclat dient, avanço per aquí o no.
2: I quan he tingut aquest dubte he avançat. Sí,
0: ah, sí.
2: Perquè jo me'n recordo quan vaig escriure fa 5 anys el dia que vaig marxar, que era la història aquella que jo em vaig anar uns mesos a la Provença,
0: sí,
2: que també ja posava una mica el peu a la memòria familiar, no? Però allò més tímidament que aquí, i que la Marina Rossell em va dir, diu, nen, que tens 50 anys, eh? Escolta, no estiguis d'històries aquí. Amb el cor, la veritat, no? I quan he tingut algun dubte de dir, hòstia, això ho explico o no ho explico, he optat per explicar-ho, saps? I fins i tot coses que, per exemple, no he parlat amb el meu germà.
0: Clar, això t'anava a dir. No ho has parlat amb el teu germà? Qui t'ha dit, per cert?
2: No, sí, sí. És l'única persona que li vaig passar el llibre abans de publicar-ho, perquè, clar, això és molt delicat, no? Quan estires de la memòria familiar, clar, tu parles del teu pare i de la teva mare, però és que és el pare i la mare del teu germà,
0: clar,
2: també. Parles d'uns avis que també són els avis dels teus cosins. I els cosins no l'han llegit després, diguem, no? I és possible que la mirada que jo tingui sobre una de les iaies, els avis ja no els vaig conèixer, doncs no sigui la mateixa que tenen ells. Però al meu germà li va agradar molt, es va emocionar.
0: De fet, és bonic el que dius.
2: Sí, sí, sí.
0: Però clar, és igual que es llegeixin el llibre,
2: sí,
0: no ho direm.
2: Però és bonic, però és delicat, clar, i és una cosa que, com que no n'hem parlat mai, dius, hòstia, ara l'estic escrivint. I no n'hem parlat perquè a casa, una de les normes no escrites de casa és que les coses no es parlen.
0: Però i per què? Per què tenim aquesta edat que hem passat als 50 i encara no hem dit a qui li toca t'estimo, perdona'm, no he estat prou per tu?
2: Clar,
0: no n'aprenem.
2: Sí,
0: és el pes del passat.
2: Tots venim d'on venim, diguem, no? Jo crec que el llibre és com un viatge de 100 anys, diguem, no? Hi ha coses des dels anys 30 del segle passat fins a coses absolutament actuals d'ara. Però totes, d'una manera o d'una altra, encara estan marcades una mica per tota aquesta moral, tot aquest nacionalcatolicisme que va venir després de la guerra, aquestes coses... Clar, jo explico. Tant el pare com la mare venen de dues famílies republicanes, perden la guerra. Llavors, quina opció tenen les que perden la guerra? Canviar-se de jaqueta, com van fer molts, ells no ho van fer, marxar a l'exili, ells tampoc ho van fer... I l'opció que van triar, que la va triar molta gent, és dir, escolta'm, en comptes d'estar marcats com els rojos, ens intentem fondre amb l'anonimat i no donar motius en una societat com la de Vic...
0: Que parlem d'un avi mort a la guerra, eh?
2: Clar, sí,
0: assassinat.
2: Sí. No donar motius perquè ningú t'assenyali, diguem, ni per bé ni per mal, no? Mm. I jo crec que això, diguem, explica una mica tot el que ha vingut després.
0: Clar, a mi, ara ho dèiem, microtancat... No ets molt més gran que jo i tot em sembla que és molt més antic.
2: Sí, sí.
0: Quan tu expliques que la teva mare es va casar de negre, que va dormir amb la seva mare fins que es va casar i que després es casa amb el teu pare i se'n van de viatge de nuvis,
2: sí,
0: i no s'emporten el banyador.
2: No, no, clar, és que...
0: I això no fa tant.
2: No, no, clar, ella es casa 16 anys després que li matessin el seu pare a la guerra, però encara li diuen que t'has de casar negre.
0: Pel dol, per ser orfe.
2: Les seves dues germanes petites ja es van casar blanques. Van compartir el vestit, cadascuna es va casar amb el mateix vestit amb pocs anys de diferència, però ella es va haver de casar negra i va ser un disgust. Un disgust tremendo, no? I llavors ella treballava, la meva mare, de dependenta en una sabateria a Vic, i estava encantada de treballar de dependenta i... I quan es va casar, se'n van a viure a casa els sogres i el sogre li va dir que en aquella casa les dones no treballaven. Perquè, no perquè anessin molt sobrats de calés, simplement perquè era com un deshonor que la jove hagués de treballar. És a dir, hòstia, ja em diràs aquesta família, no? La jove haurà de treballar. Clar, sí, sí, o sigui, hi ha coses que semblen d'una altra civilització, sincerament, jo ho dic, no? I crec que té a veure amb que jo era el... Jo sóc el petit, amb el meu germà, només som dos germans, ens portem 11 anys, jo sóc el petit, i llavors jo era el petit observant un món de grans, diguem, no? I observant que, a més, tampoc te l'explicaven, l'havies d'anar entenent tu, d'alguna manera, no? I tot eren aquells eufemismes, aquelles coses... Bueno,
0: quan ella deia, m'han robat la joventut, ara ho entens més que mai. Què hagués estat ella, si hagués nascut quan tu...
2: Bueno, com tantes dones, si haguéssim pogut néixer 30 o 40 anys més tard, però jo crec, a veure, és amor de fill, no? Però la meva mare tenia un talent que hagués pogut fer el que hagués volgut, començant el seu pare, el que va matar la guerra, era músic, tocava amb una orquestra, ella li hauria encantat, diguem, tocar el violí, per exemple, però, en fi, vull dir, és que hauria pogut fer el que hagués volgut, no? I llàstima, això, doncs, que hagués nascut massa d'hora i que hagués nascut en aquella merda de dictadura, sí, sí.
0: Digue'm què significa aquest número, 42.435.
2: Ah, ens va tocar la rifa de Nadal.
0: Aquí, jo no ho sabia, això sí, em sembla... Sí. M'he passat la vida buscant gent que li hagi tocat la rifa i dic,
2: sí,
0: està
2: sí,
0: aquí?
2: Sí, sí, però saps quin trauma tinc? Això era el Nadal del 72, jo tenia 6 anys, no tinc cap record, zero.
0: No et va caure res, cap regalet.
2: Potser sí, però vull dir que no ho recordo. I tenia 6 anys, i dic, hòstia, però com pot ser que no recordi res? Això m'ho ha hagut d'explicar. Bueno, m'han explicat els meus pares ja en el seu moment, però ara pel llibre ho he refrescat amb el meu germà. Sí, sí, clar, imagina't. Vull dir, va tocar a Vic, a Vic ha tocat unes quantes vegades a loteria, però aquella vegada amb un cafè de Vic molt popular, el Magicà, i ens va tocar, em sembla que eren 3 milions de pessetes de l'època.
0: 3 milions de pessetes.
2: No, barbaritat, els meus pares s'acabaven de fer una casa a Taradell que els havia costat 1 milió de pessetes. Una casa. O sigui, els hi van tocar com 3 cases, que no és comparable als 400.000 euros que et toquen ara.
0: Sí,
2: saps?
0: És veritat.
2: 400.000 euros no et fas 3 cases.
0: No. I us vau fer piscina, us vau fer tenis, i a mi el que m'ha agradat és aquesta... tan comprensible, aquesta vergonya infantil de... No volies, no?
2: No,
0: com
2: clar.
0: De sobte mostrar-te com a...
2: Clar, perquè de cop...
0: com a ric.
2: Sí, sí, de cop... o sigui, de cop i volta, clar, jo en aquella edat no vol ser el diferent, diguem, no? I pel motiu que sigui, diguem, no? I això és una altra cosa que he volgut escriure el llibre, diguem, que jo tenia aquesta... O sigui, jo dic... Jo no he tingut cap problema per explicar que van matar un avi a la guerra, no? Perquè penses, hòstia, va morir per uns ideals, va fer una cosa noble, lluitava per la república... Això, sí que has lluitat en l'altre bàndol, no ho has explicat tan clarament, no? En canvi, dic, no he explicat amb la mateixa facilitat, doncs, que jo als anys 70 vaig créixer això, en una casa que després de que ens toqués a la loteria, doncs vam fer una piscina i una pista de tennis, sí, sí.
0: Jo m'he enamorat de les teves iaies. Les teves iaies tenen grans capítols, la Miqueleta i la Maria. No s'assemblaven en res. De fet, es picaven una a l'altra, una més que l'altra. Clar, tens alguna cosa d'elles? Has pensat i has remenat?
2: Clar, jo veig molt clar dels meus pares, de les iaies, ja no ho tinc tan clar, diguem. Dels pares sí, que jo crec que jo tinc l'aparença externa de la mare, diguem, més tranquil, aparentment, per fora, diguem, i la bèstia que era el meu pare, dic, la tinc més per dins i per això no dormo les nits, dic, no? O sigui, tinc una bèstia com domesticada, però l'aparença...
0: Del nen que mossega el gos.
2: Exacte. L'aparença la tinc més de la mare i aquesta ironia que tenia ella i, sí, no... Diguem que... Això, que tinc la sang de la meva mare, no del meu pare, no? De les iaies, no ho sé, les iaies eren dos mons absolutament diferents. Fixa't que les circumstàncies... Saps allò que diuen? No és el que et passa, sinó com t'ho agafes o la manera de fer. Doncs és exactament això, perquè són dues vides molt complicades, totes dues, les de la iaia. Clar, la iaia Miqueleta, la iaia paterna, se li va morir la mare en el part, en el seu part.
0: Sí, sí.
2: I el seu pare es va penjar a casa quan ell era adolescent. Vale, imagina't, eh? Però clar, és que l'altra, la iaia Maria, se li va morir l'home a la guerra... quan ella tenia dues filles, 4, 2 anys, i estava embarassada d'una tercera que va néixer en aquell moment, estava embarassada 8 mesos i mig. O sigui, imagina't el panorama. no té res a veure com va viure una i com va viure l'altra. O sigui, la iaia Maria, la que li van matar a l'home de guerra...
0: Una era generosa,
2: tranquil·la... Va saber
0: tranquil·la.
2: Viure, disfrutar de la vida, després ja de gran anava a Benidorm, li dèiem la iaia Lligona...
0: Anava a ballar...
2: Anava a ballar, es presumida, es maquillava, s'arreglava, i l'altra iaia semblava... O sigui, si tu haguessis vist la família des de fora, hagués semblat que era la nostra criada.
0: Sí, una mica personatge gairebé de Laura a la ciutat dels
2: Sants. Totalment. Totalment. Jo llegeixo l'obra de la ciutat dels Sants de l'any 31.
0: És que l'he tingut tan present.
2: De l'any 31 i dic, bueno, és que és la iaia.
0: És la iaia.
2: I, hòstia, això era... Clar, no es permetia res. I llavors dius, home, però clar, és que imagina't d'on ve, no? Però clar, l'altre venia d'un lloc molt semblant i cadascú...
0: Maneres d'encarar la vida.
2: I això sí, el capítol, diguem, de que es troben les dues iaies a casa, o sigui, quan es trobaven, era una cosa espectacular. Però, o sigui, no podies riure més d'aquells dos mons quan s'enfrontaven.
0: I està ben retratat, m'agrada. Jo robo la frase de la iaia Miqueleta, allò que deia, em fas festes i no me'n sols fer. M'has de fotre o m'has de menester. Sí. Això passa molt al nostre ofici,
2: home,
0: eh?
2: Home, sí, sí.
0: Això t'ha servit.
2: Vacuna, és una vacuna quan la iaia et diu això i, clar, per la gent que se t'acosta i fins i tot per tu, saps? Que tu no, en aquest món, diguem, de... que no facis passadissos, que no siguis el pilota, i no sé què, sí, sí. Això em va vacunar, diguem, una cosa que tinc de l'edat, és comèdia zero, diguem. No, anem
0: de cara...
2: Les coses clares, però no em vinguis aquí, saps, a fer el pilota i a llapar-me excessivament, perquè llavors et detectaré. Sí, sí, clar, són frases que és que no és només ja la cosa lingüística, sinó que darrere hi ha tota una visió del món, no?
0: La teva memòria és curiosa, eh?
2: Molt.
0: Jo havia començat, quan preparava l'entrevista, al principi vaig dir, li preguntaré aquesta capacitat que té de recordar, no?, els detalls que va explicant, quan descobreixo que la teva memòria va més enllà.
2: Sí, és
0: absurda. Ets capaç de recordar instruccions...
2: De l'ascensor
0: sí. De l'apartament de Calonja. Sí. M'ho diries, ara?
2: Sí, home, no s'entrarà ni saldrà el camarín hasta que esté completamente parado, en cuyo momento se cruzarán los umbrales con la mayor diligencia, quedando terminantemente prohibido entretenerse en los mismos, así como mantener las puertas abiertas innecesariamente. Podria continuar, si el camarín no se detuviese... Va, fi.
0: Però i això, Albert?
2: Això és que jo, ho llegeixo tot. I això em va fer donar l'Eva a la meva parella fa pocs anys, diguem. Però és que, o sigui, jo vaig pel carrer i veig un cartell i m'he de parar a llegir-lo, què diu exactament, mira, s'ha perdut un lloro, que no sé què. Vull dir, o sigui, i hi ha coses que, bueno, clar, doncs de veure-les tantes vegades que llavors acabes gravant-ho. Vull dir, això a la memòria és molt curiós. Clar, jo, per exemple, tinc un amic, en Xevi, el meu millor amic, que quan ens trobem podem començar a recitar matrícules dels cotxes de tots els pares de la colla. Que aquests cotxes estan desballestats fa 40 anys.
0: Però com és possible?
2: Ah, no ho sé, clar, però llavors no me'n recordo de no sé què. Saps?
0: Jo crec que en Salvador Massip et trucarà per fer un experiment. Deu haver servit per l'ofici, això, d'alguna manera?
2: És clar,
0: jo que però... pateixo a vegades quan no m'està venint... Perquè clar, no, però... és veritat que deies que no te'n recordes de títols de pel·lis.
2: Clar, no,
0: de què serveix la matrícula?
2: No, jo, per exemple, no gravo la ficció. O sigui... La pista per gravar ficció, quan llegeixo una novel·la o quan vaig a veure una pel·lícula, no la gravo, la disfruto molt, però al cap de dos dies em dius com acabava aquella pel·lícula? Dic, ni idea, no me'n recordo. No, això no ho puc gravar perquè tinc l'espai del disc dur ocupat per aquestes merdes. Vull dir,
0: em preocupa aquell... que no tinc ni aquesta ni la teva.
2: Aquell cartell que jo veia molt de nen als pobles de costa i segur que molts oients se'n recordaran, que era canvi, cambio, change, exchange, Wexel, valuta. No? Que era com aquelles oficines de canvi que estava anunciat amb 6 idiomes diferents que podies canviar moneda. I, hòstia, clar, canvi, vale, molt bé, sí, change, exchange, fins aquí. Wexel, valuta, hòstia.
0: Valuta, jo no l'hagués recordat en la vida.
2: Sí, doncs això, valuta és italià. Sí, Wexel és alemany. Llavors jo els deia per parelles, bé, en fi.
0: Tu creus que aquesta entrevista podem dir que l'he disfrutada? La paraula disfrutar. És que ahir vam tenir dos aventurers que van anar a la Patagònia amb un patí català i el Guillem de l'equip els hi preguntava, escolta, com és... Com gaudiu? Com gaudiu de quan us lleveu on no hi ha ningú? I jo vaig dir, si ens està escoltant... L'Albert diria, no, disfrutar, però no hi és aquesta.
2: No, no, no, clar, disfrutar no, no està acceptat, diguem.
0: Però és
2: no.
0: que jo la vull acceptar, o sigui, fem una associació ara mateix,
2: a mi, associació
0: però
2: de,
0: disfrutar.
2: Associació per disfrutar, però disfrutar. APD. Associació per disfrutar. No, a veure, jo dic que la llengua són modes, no? També hi ha paraules que es posen de moda, perquè Gaudí ha sigut correcte tota la vida, però estava com en un àmbit més literari, diguem, no? I ara jo veig molta gent jove que fa servir Gaudí amb molta naturalitat. A mi no m'ha arribat això, diguem, no? Però com que són modes, també hi ha tírries amb les paraules,
0: tu dius que,
2: no?
0: Que, sí, que,
2: i,
0: que...
2: I això és una tírria personal que jo tinc que... Jo crec que quan algú em diu... Hòstia, me'n vaig a no sé on... Ah, doncs, gaudeix molt. I penso, hòstia, no, a mi m'agrada disfrutar, saps?
0: Disfrutar.
2: Taefa. Però això ja et dic...
0: Mira, m'arriba un missatge de la Carme, la directora de Ràdio Girona, que diu que ella se sabia fins i tot l'ordre alfabètic dels llibres de l'Enciclopèdia Catalana.
2: A veure...
0: I això et passa a tu?
2: No, a mi no. Toni no, Soler.
0: A Toni Soler, és veritat.
2: Toni Soler.
0: Que ho dius. Com
2: jo,
0: era?
2: Jo no vaig
0: si
2: arribar
0: mai... Si tu vas que no vas arribar mai.
2: A saber-me'ls Toni... tots 15, però sí que al principi és... Ami, bac, bui, buix, set, curn...
0: Clar,
2: doncs... Estaves a davant d'aquells tomos de l'Enciclopèdia Catalana i te'ls anaves...
0: Veus, va dient... A, belc, belc, cuet, cort, escu...
2: Perquè ella té la versió nova.
0: Ella té la versió... Carme
2: de Girona,
0: tens la versió nova.
2: Jo tinc la versió... No, sí, és així. Els primers 15 toms eren... A, ami, bac, buix... Però ella, la Carme, té la versió nova segur de l'Enciclopèdia Catalana.
0: Llegiu-se què dirà la gent, una família, una llengua, un país. M'ho he passat molt bé. L'he disfrutat, ho dic amb totes les lletres. Hem acabat amb Nino Bravo perquè que es llegeixin el llibre, perquè tu te'l regalen,
2: sí.
0: No diem més.
2: Sí.
0: Llegiu-s'ho i remeneu els records, que està molt bé. A mi m'ha servit. Com et deia, he après moltes paraules. Al cap m'ha fet una sinalefa, m'encanta aquesta. La sinalefa. Gràcies per aquest llibre. Albert, torna.
2: Gràcies.
0: Ara et quedaries aquí fent ràdio amb mi, eh?
2: Gràcies a tu, Anna. Sí, home, sí, escolta, jo...
0: Aquí sempre ets benvingut, ja ho saps.
2: Moltes gràcies, Anna.
0: Una abraçada.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Hi ha protestes en marxa ara mateix arreu d'Espanya, també a Barcelona, de les associacions en defensa de l'habitatge, el detonant el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. És una dona de 87 anys, en feia més de 70, que vivia al mateix pis al barri del Retiro. Ha estat desnonada, un fons va comprar el seu pis, no li va voler renovar un contracte pel qual pagava 500 euros al mes. És la quarta vegada que l'intentaven desnonar i avui ha hagut moltíssimes persones intentant-ho impedir, però la policia ha acabat executant aquest desnonament. I ara mateix hi ha protestes a Sevilla, a Madrid, però també a Barcelona, en aquest cas davant la delegació del govern al carrer Mallorca, i el nostre company l'Àlex Calatrava. Àlex, endavant.
3: Sí, prop de 200 persones estan concentrades aquí al carrer Mallorca per demanar que s'aturi l'onada de desnonaments dels últims dies, tant avui a Madrid amb la Mari Carmen com aquí a Barcelona en altres dies amb els casos de la Sílvia o l'Olga. La crisi de Mari Carmen no està sola o d'especuladors culpables, governs responsables. Els manifestants assenyalen a l'executiu i demanen mesures concretes. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una dels sindicats convocants, demanen que es torni a aprovar una pròrroga de desnonaments.
2: Gràcies, Àlex. Doncs això està passant ara mateix al carrer Mallorca, aquesta protesta de... convocada pel sindicat de llogaters. Després, abans de quarts de nou, l'Oriol Soler ens ho tornarà a ampliar. Això mentre dura l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. D'un moment a l'altre ha d'intervenir allà Pedro Sánchez. S'ha reunit abans amb l'alcalde de Nova York i ha parlat d'aquest cas.
4: We created a minimum income scheme. We protected vulnerable families. We suspended evictions. And we mobilize an unprecedented investment.
2: Ja ha repassat algunes de les mesures que han pres des de l'executiu per frenar la crisi de l'habitatge, entre elles aquesta moratòria dels desnonaments que, recordem, va deixar d'estar en vigor a l'abril passat. També avui a l'ONU hi ha intervingut el president de l'Iran. Ha acusat a Trump de ser ell el terrorista juntament amb Israel i ha dit la bomba atòmica està en mans del règim israelià, però els inspectors, en canvi, venen a l'Iran. I una altra de les imatges de les darreres hores, les pròximes hores, vull dir, serà la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, la primera vegada en gairebé una dècada que un president xinès visita els Estats Units.
1: Anna Palet, graderia del balcó. Què ens explicaràs avui? No sé si recuperació de Frenkie de Jong, com està tot?
5: Una mica de Barça masculí, de F5, de com està l'equip, però també molt pendents de la Champions femenina, perquè sí? Arrenca aquesta nit pel Barça. Ho fa en una hora i mitja amb el comptar de l'estadi Johan Cruyff. El Barça debuta contra el París. Analitzarem amb la periodista de l'esport, Maria Tiques, com arrenca aquesta temporada, després de sortides sonades com la d'Alexia Putellas, que recordareu.
1: És veritat. Clar,
5: aquest estiu, i per tant, canvi de cicle, un projecte que s'ha de renovar i que amb la Champions doncs, té la seva competició més important. Parlarem també i recuperarem el més destacat de l'entrevista a Ferran Oliver, el tresorer del Barça, aquest migdia al que t'hi jugues, amb l'Albert Llimós, doncs desxifrarem els principals titulars del que ha dit, i demà comença l'Eurolliga pel bàsquet, així que tenim una miqueta de tot i segur no ens avorrirem a quarts de nou.
1: Sobretot força pel futbol femení. Gràcies, Palet.
5: Vinga, fins
1: a quarts
5: després.
1: De nou. Carbó, com estàs?
6: Bé, que comenceu un pont a Barcelona?
1: Aquí no sabem el que són els ponts, Jordi Carbó.
6: Sempre al peu del canó, sempre al peu del canó, aquí.
1: Aquí, sempre. I avui benvinguda a la tardor estiuenca, a més, pels que se'n van de pont, no?
6: Sí, has vist per on anava. Comencem, si vols, amb temperatura de l'aigua del mar.
1: Vinga.
6: Bé, per un bany, jo crec que més que agradable, tinguem present que, per exemple, a prop de la ciutat de Barcelona i tot el que seria el litoral de Barcelona, la temperatura de l'aigua del mar doncs, continua ben a prop dels 26-27 graus i tret alguna excepció, per exemple, a la Costa Daurada sí que està una miqueta més baixa, també a la Costa Brava, temperatures de l'aigua doncs, pròpies de l'estiu també terren dins. I és que es manté la monotonia, es manté aquesta situació que pràcticament tots els dies s'està repetint el mateix tipus de temps amb petites variacions. L'única variació que veiem les pròximes hores és que aquesta pròxima matinada a l'interior i fins i tot prop de la Costa Brava, la plana de l'Empordà, es formaran bancs de boira. Poden reduir demà a primeres hores bastant la visibilitat. També en tindrem algunes a l'Ebre. és l'única novetat, perquè la resta seguirà tot tan igual com els darrers dies, és a dir, mínimes la pròxima nit per sobre dels 20 graus a gran part de la costa, el sol refrescarà a la Catalunya central i als Pirineus, i després ens espera un dijous amb sol i temperatures tan altes com avui, és a dir, de nou arreu de Catalunya, entre els 30 i 35 graus de màxima.
1: Atrapats en el temps meteorològicament. Gràcies, Carbó.
6: Que vagi bé.
1: Una abraçada a Antoni Suárez des del control de so. Ara són les 7 i 28 d'aquest dimecres 23 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Sabor de Gràcia.

0: oients han pensat...
1: Han canviat d'estil, no, el sí, sabor de Gràcia.
0: Sí que ha canviat d'estil, el sabor de Gràcia. No, qui estem escoltant són Brahma. Brahma és una de les bandes que actua avui al Barcelona Acció Musical, que és els concerts d'aquest festival per conèixer nous formats, nous artistes, dins de les festes de la Mercè. Perquè avui comencen els concerts de les festes de la Mercè i un dels grans concerts, a banda d'aquest de Brahma que el teniu a Plaça Catalunya

0: fa molt festa major, Sabor de Gràcies.
1: I tant.
0: Si d'alguna manera ha de començar les festes d'unes festes majors, ha de ser amb Sabor de Gràcia, a les 10 de la nit a l'Avinguda Catedral, com us deia. Però ara mateix, aquestes festes de la Mercè, que s'inauguren les festes de Barcelona, al Saló de Cent de l'Ajuntament, aquest any s'ha de fer el pregó amb Toni Falgueres, que són Toni i Meritxell Falgueres, que són els propietaris del celler de Gelida, que és un restaurant amb més de 130 anys d'història.
1: Que van ser aquí, al balcó, els dos.
0: Ah, sí?
1: Sí, el dia que vam fer locals centenaris.
0: Ah, és veritat.
1: I va ser fantàstic escoltar-los els dos aquí.
0: Doncs anem a escoltar la senyal en directe que arriba de BTV, la televisió de Barcelona, d'aquest Saló de Cent.
2: Es caracteritza per l'obertura i la diversitat.
0: Ah, és veritat, que el que passa és que ara encara no han començat els pregoners i està parlant el vicealcalde de Xangai, perquè aquest any Xangai és la ciutat convidada.
1: Ah, val. I encara no ha començat. Havien de començar a les 7, eh?
0: No, sí, ha començat, però primer ha parlat l'alcalde, i ha l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, i després parla el vicealcalde de Xangai. I després ja venen els pregoners, però serà d'aquí una estona. Mentrestant, Anna, et puc explicar què passa quan acabi el pregó, si la gent s'entera una mica dels actes de la Mercè aquest any. A les 8 del vespre, a la plaça Sant Jaume. Ara. Que, perdó, el Toni li he fet un lío avui amb els àudios que havien de sonar.
1: És a dir,
0: que
1: ha estat tot al revés. Sí, no passa res.
0: Culpa meva. Però això que estem escoltant és el toc d'inici de l'any passat, doncs aquest any es repeteix. Molta pirotècnia, molts de focs, molts de gegants per començar les festes. Concerts, us deia, per exemple, avui els Brahma que escoltàvem, el Barcelona Acció Musical, els teniu a la plaça Catalunya a les 12 de la nit, però els concerts en aquest escenari comencen a les 7 de la tarda.

Ella és la Via Ferreira, que és una de les que actua. Després hi ha concerts a 9:45 també en altres escenaris, perquè aquest és a Plaça Catalunya, però també n'hi ha a la Rambla del Raval. I a 11:15 també comencen els concerts al Moll de la Fusta.

0: un dels concerts que crec que pot estar bé si demà teniu festa i no treballeu és aquest, Juventude, a quarts de dues de la matinada, que tanquen el dia d'avui al Moll de la Fusta, que és un dels escenaris que sempre s'allarga més. I ja anirem parlant de totes les coses, però fins al diumenge 27 hi ha concerts per tota la ciutat.
1: Ding dong, vens a picar-me una altra vegada.
0: Per exemple, divendres teniu el concert dels 40 a la platja del Bogatell, hi haurà Saxeni, Miqui Núñez, Nil Moliner o els Búhos. Mira, ara comencen els pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament. Els escoltem un moment, ara no sé si els podem escoltar, Toni.
2: És la capital europea del comerç local.
3: Tots celebrant la Mercè 2026, que serà una gran festa major a tots els districtes. Són també els fills de les dones que han aixecat Barcelona, que treballen dins i fora de casa de les botigueres i en especial de la meva mare Rosa i de la meva dona Maria Febrer. Però comencem amb una bona tarda.

0: És el que ens
1: agrada. Pare i filla, va, fent de pregoners al saludacent de l'Ajuntament de Barcelona. Bones festes als barcelonins.
2: Bones festes i els que puguin fer festa demà també, no?
1: Exacte. Tres anuncis que ja ha entrat per la porta l'Antoni va.

0: 7:41, Antoni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Notes la ciutat ja prefesta? Ja està, acabem de connectar-nos amb el pregó.
1: Honestament, no.
0: No, que tu camines.
1: No, sí, no, no, m'ha semblat no, que tot no? estava igual, sí. Ja. Sí, sí. Però vaja, d'aquí una estona se sentirà el Castell de Focs, que anuncia, clar, no?, que comença la festa major. Vull dir, està bé, eh? No, no? I, home, una mica d'aire de demà festa a Barcelona.
0: Sí.
1: I potser en alguna altra ciutat a la vora de la capital, però ara mateix la vida com sempre.
0: La vida com sempre. Sí. Jo ja no sé què t'esperverà i què no del que té a veure amb el president Trump. Aquí has donat fe de que te'l saps de memòria, però el que va dir en aquesta Assemblea General de la ONU...
2: Would I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Sí, sembla una pel·li, no? Ell i el seu ordre internacional, faig el que em don la gana.
1: Sí, això és com si... No ho sé, és com si en una missa el papa sortís i digués a tots els musulmans, a tots els protestants, els cremarem o no sé què, i ho digués en una església. Per què faig aquest paral·lel? Perquè les Nacions Unides és el lloc que es va inventar perquè cap d'estat o de govern pogués amenaçar d'aniquilar, com està fent Donald Trump, un altre país. Justament es va fer com a seu del diàleg en un context històric que és diferent d'aquest i que explica que diguéssim, farem una cosa que es dirà Nacions Unides, que em sembla que el nom ja ho diu tot, no? Donald Trump va per la vida amenaçant sí, d'aniquilació. Algunes vegades, Anna, les amenaces li surten bé. Vull recordar que ahir mateix va firmar un acord amb Dinamarca i amb Groenlàndia, sí, que vés a saber si els altres van dir, bueno, escolta, saps què?
0: Sembla una envainada en tota regla,
1: sí, però... Què vol posar? Una base militar? Bueno, doncs que la posi, perquè a més hi havia un tractat de l'any 50 i tants, i bueno, que la posi i acabem d'una vegada, sí, no? Però vull dir, aquesta manera d'anar amenaçant, això d'anar a Venezuela i segrestar el president del país, doncs fa que tots els presidents de països de Llatinoamèrica, diguéssim, es palpin la roba i diguin, espera, aviam, si m'ho farà o no m'ho farà. És a dir...
0: Tanquem la porta bé,
1: clar,
0: a la nit.
1: Quan tu ets un assetjador, crees una por al teu voltant, i ningú no vol ser assetjat.
0: Per ell, què és la ONU?
1: No, per ell l'ONU és una nosa, és uns que van amb el ciri a la mà, són uns que creuen que la democràcia, que intenta igualar-nos una mica tots, és un problema molt greu, és una amenaça per la sobirania dels Estats Units, és a mi què m'han de dir a les Nacions Unides. Els Estats Units té el dret a defensar-se i atacar quan li doni la gana perquè té l'exèrcit més poderós del món. És... No, no representa un fre, una limitació al poder que ell voldria per ell, que seria omnipotent, no? I, per tant, doncs, és una entitat a la que no li té cap apreci.
0: Però tu dius, suposa un fre, però està com imparable. Sembla que no s'hi pugui fer res. És dir, per què no li... És una pregunta naïf, no? Per què no se li poden parar els peus?
1: Bueno, aviam... Els nord-americans veurem què votaran ara al novembre, que seria una manera de parar-li els peus.
0: Sí, pendent dels teus amics.
1: La justícia nord-americana pot fer alguna cosa. No, i en el món hi ha moltes veus que s'aixequen contra aquesta manera de fer, perquè, a més, s'encomana. Hi ha molts imitadors barats de Donald Trump a tot el món, singularment a Europa. I a més, estem descobrint que hi ha molt diner i molta enginyeria intel·lectual i molta xarxa social ben armada al darrere de la ideologia. És a dir, jo durant algun temps vaig pensar, bueno, el Trump sense el trumpisme, o sigui, el trumpisme sense Trump no pot sobreviure.
0: I ara no ho tinc tan clar.
1: Ja no ho tinc tan clar. No serà el trumpisme, perquè no hi ha ningú que tingui el seu carisma.
0: Però hi ha Elon Musk, hi ha Palantir, hi ha tots aquests grups.
1: Exacte. Sí, hi ha un atac frontal a la democràcia. És allò que en un llibre que ha fet una certa fortuna d'un professor de Sciences Po a París ha qualificat de la il·lustració fosca, de la neoreacció que se'ns acosta.
0: A mi m'agradava Macron ahir, que deia l'ordre global s'enfronta a dues opcions, la llei de la selva o una societat internacional civilitzada.
1: Sí, sí, això sí, no? I aquest és una miqueta el perill, perquè ara es diu, no, és que clar, és que és un atac al vell ordre mundial. A mi, en general, la desaparició d'un ordre mundial no m'amoïna, en el sentit que tota la història està basada en el fet que apareixen i desapareixen ordres mundials. Espanya va ser un imperi, després ho va ser la Gran Bretanya, bueno, després els Estats Units, hi ha hagut una guerra freda, hi havia la Unió Soviètica, això va i ve. El problema és que amb la desaparició d'aquest ordre mundial se'n pot anar per l'aigüera la democràcia liberal, com la coneixem, dos elements que a mi em semblen fonamentals, que són la Declaració Universal de Drets Humans i el mai més que va significar el descobriment dels horrors que van seguir la Segona Guerra Mundial. O sigui, i aquí és on neix la ONU. O sigui, el context és molt fàcil d'entendre. L'any 45 el món es mira i diu acabem de passar ja dues guerres mundials, sí. 14-18 i 39-45. Acabem de passar dues guerres mundials i en aquesta última la nostra capacitat de matar és tan gran que han mort 70 milions de persones aproximadament, dels quals més de la meitat són civils. O sigui, ja morien més civils que no pas militars, diguéssim, no? Hem descobert els camps d'extermini nazi i a sobre els americans han tirat sobre població civil dues bombes atòmiques. Bueno, això no pot continuar així. L'horror és tan gran que munten això, que es diu Nacions Unides, amb la idea de limitar la sobirania dels estats. O sigui, la idea de la Fundació de les Nacions Unides és un estat no té un poder il·limitat de fer el que vulgui. S'ha de subjectar a un ordenament internacional. I fruit d'això, això passa l'any 45, la ONU es funda oficialment el 24 d'octubre de l'any 45, tres anys més tard, el 48... Sí. Es firma la Declaració Universal de Drets Humans.
0: Al Palau de Chaillot, a París.
1: A París. Va ser una redacció conjunta de juristes canadencs, francesos, libanesos, xinesos, d'Eleanor Roosevelt, la que havia estat la dona del president dels Estats Units. I, esclar, tu llegeixes avui dia la Declaració Universal de Drets Humans i, com es diu en aquests casos, qualsevol semblança amb el present és una pura coincidència, per desgràcia. Perquè la declaració comença amb un parell de considerants que són: considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món, considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que ofenen la consciència de la humanitat i que s'ha proclamat com l'aspiració més alta de l'home l'adveniment d'un món en què els éssers humans, deslliurats de la por i de la misèria, gaudeixin de la llibertat d'expressió i de creença. Esclar, compara, o sigui, algú fa algun discurs de hola, hi ha, alguien, no. Hi ha algú que faci algun discurs com aquests avui dia, no? I llavors, clar, i com a conseqüència d'això, doncs l'Assemblea General proclama aquesta Declaració de Drets Humans. I ara no us llegeix els articles que d'altra
0: banda... Mira, deixa'm llegir el primer, que jo sí que l'he buscat. Tots els éssers, l'1, eh? Sí. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
1: I l'article 2 ve a dir que tothom té aquests drets, tothom té aquests drets, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió i opinió política. La majoria d'articles són per reconèixer drets. N'hi ha dos que són de prohibició. Prohibeix l'esclavitud i la servitud, sí. I prohibeix la tortura i els tractes cruels, inhumans o degradants. Bueno, esclar, avui dia amb això vas amb el lliri a la mà, però què diu aquest home? Vull dir, sí, aquí, no sé, Ucraïna i Gaza...
0: És que es dona... Clar, és que no, xoca
1: frontalment. Llavors, les Nacions Unides... són un invent bastant desenvolupat, fins i tot van crear una força militar que eren els cascos blaus, que no eren més que soldats d'exèrcits nacionals amb un casc comú de color blau, el color de la bandera de les Nacions Unides, per fer de força de pau i d'interposició. Sí. O sigui, déu-n'hi-do on han arribat. Val a dir que en la mateixa gènesi de la institució ja hi havia un problema, que és que és veritat que tots els estats membres tenen un sol vot. Val igual el vot d'Andorra que el de la Xina, per entendre'ns. Però, a l'hora de les grans decisions, al Consell de Seguretat hi ha cinc membres permanents que tenen dret a vetar a algunes disposicions, que són els guanyadors de la Segona Guerra Mundial, és a dir, a Estats Units, el que abans era la Unió Soviètica i que ara és Rússia, França, Anglaterra, més Xina. És clar, aquí això bloqueja moltes coses, perquè tirin endavant les resolucions en el Consell de Seguretat, hi ha d'haver el veto de cap d'aquests cinc, no? I això és un problema. Però, sí, com a instrument és perfectible, i en els últims temps, li posessis al Google de què serveixen les Nacions Unides, trobaries milers d'articles en les últimes dècades a tot el món. És una pregunta que ens hem fet a la vista de la seva impotència davant dels desastres. No? Però, és clar, més val això que res. No? O sigui, com et diria jo? L'obligació que tenen tots els caps d'estat i de govern de, ni que sigui un cop l'any, com està passant ara a l'Assemblea General a Nova York, cada mes de setembre, d'haver-se de dirigir al món i dir alguna cosa al món. Què passa que, ja veus les coses...
0: En nom d'aquesta fraternitat. No? Clar, tu ara deies el mai més, mai més. Sí. Què hem vist avui al Parlament amb les pancartes?
1: Sí, esclar. Hem vist... ja hem sentit abans un diputat de Vox dient que Lluís Companys va ser un assassí, que és la història al revés, perquè Lluís Companys va ser assassinat. Deixa'm dir, Lluís Companys, no, evidentment, no va ser perfecte. No és una icona immaculada. I a més va viure molt les contradiccions i els errors de la Guerra Civil, li va passar per sobre a tota la violència de les patrulles descontrolades que van matar molta gent a la rereguarda republicana, això és evident. Ara, ell no va ser responsable d'això, ell i molt menys ho va autoritzar, al contrari, va intentar salvar i va aconseguir salvar molta gent a la que va ajudar a fugir, i a més de tot això resulta que el van afusellar, o sigui, ja, què m'estàs explicant? Aleshores, què et trobes? Que Aliança Catalana, que s'afirma com independentista, de cop i volta s'està alineant amb la internacional aquesta fosca de l'extrema dreta a tota Europa, felicita els de l'ADF
0: a Alemanya,
1: i ho fa amb una frase que cantaven els feixistes espanyols l'any 39 quan van entrar a Madrid, que és contra el no passaran, ells deia, ja hemos pasado.
0: Ja hem passat,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé, ja ens van posar el ja hem passat. Clar, això és una contradicció. És a dir, si tu ets català i demòcrata, la memòria de Lluís Companys... No et pots equivocar amb la memòria de Lluís Companys i al mateix temps no pots fer companyia a la internacional aquesta fosca i autoritària que està pujant a tot arreu. El resultat és això, doncs, que ja hem tornat a veure aquest cartell de la fotografia del fotògraf Pere Català.
0: Del Pere Català i Pic.
1: Als anys 30, que és una icona mundial, que a més el seu fill va explicar com la van fer, i
0: que és una espardenya...
1: un peu amb una espardenya catalana que està a punt d'aixafar l'esvàstica nazi, no? Sí, hi ha moments a la vida que has de triar, i és veritat el que deia aquest cartell, o l'espardenya o l'esvàstica.
0: Fotut del món, tenim?
1: Bueno, i per si tot això fos poc, hi ha diputades al Congrés que tenen la genial idea d'aparèixer amb un esprai pebre.
0: Aquesta és la imatge del dia.
1: I quan se n'adonen que van amb l'espai pebre, espera, el vaig a buidar, van al lavabo buidar-lo del tot, llavors el pebre es difon a través dels serveis de ventilació del Congrés, han de tancar oficines, dos es maregen, han de venir una ambulància, o sigui, per favor.
0: Per favor.
1: Per favor, demano.
0: Per favor, demano que acabi el dia.
1: Una mica,
0: i aneu de festa major.
1: Això mateix.
0: Basses, gràcies.
1: A tu.
0: Ens retrobem dimecres que ve.
1: Que vagi bé.
0: Dos anuncis i la Raquel acaba d'entrar al seu quadre, que no sabem què hi ha, no sabem què hi ha pintat, amb el seu tema per parlar de sexe, que tampoc sabem de què parlarà. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
3: Diuen que de mare només n'hi ha una, i demanar 75 també. Amanar 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
4: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com. Hipoyagán.
5: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
6: Un glob de vi.
7: Un glob de cervesa.
8: Un glob entre amics.
5: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
9: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
10: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyagán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyagán.com. Hipoyagán.
11: A Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
12: Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya. Subscriu-te al canal de YouTube de SER Catalunya per veure les millors entrevistes i seccions del balcó.

0: Dos minuts per les 8. Quines ganes tenia ja de saludar Raquel Tulleu, de com estàs?
1: Què tal? Guapos, bonics, llestos, simpàtics. Ah,
2: clar, és que a mi és em que sembla no, que fa 3 anys que dura aquesta temporada i encara no havia vingut Raquel Tulleu.
1: No, havíem parlat el dia de la Lindsay Clancy per telèfon.
0: Clar, és veritat. Però encara presencialment sí, no t'havíem pogut abraçar.
2: Cares.
0: T'està agradant la cançó que t'ha triat en Bufill?
1: M'està agradant, però,
0: no la reconec.
2: No la identifiques tu, si Anna l'has d'identificar.
1: L'Anna és molt més...
0: Em sona.
2: Veres a Santa, com no et pot... Vas anar al Primavera Sound aquest estiu?
0: Sí, sí.
2: Quin va ser un dels grans concerts més importants d'aquest any del Primavera Sound? 10 anys després, The XX
0: van
2: tornar.
0: Sí.
2: Doncs
0: The
2: ells
0: XX,
2: són
0: sí.
2: The XX.
0: Clar, i la cançó Crystallize.
2: Que tornava, i aquesta cançó, la de Crystallize, és del primer disc, que es va publicar el 2009.
0: Clar, clar.
2: I aquesta cançó representa sobretot el tema del que parlem, perquè és veritat que ells originalment, o sigui, ells de veritat no són parella, els dos de The XX, parella professional i molt amics i tot, però aquesta cançó són dues persones que són parella i el diàleg, a través de les frases que van dient, és una parella dialogant sobre què vol un, què vol l'altre, si s'entenen.
0: Però relació de parella,
2: ama. Un molt més proximitat i compromís, l'altre necessita més espai.
0: Mm-hmm.
2: I la cançó en si doncs és un diàleg entre una parella.
0: Anem bé? Va bé?
1: Anem bé. Bueno, el tema va per aquí.
0: Ensenyeu-me el quadre. El quadre, ja sabeu que la Raquel porta un quadre.
2: Els oients saben que sempre el poden veure al canal de YouTube de Ser Catalunya i també si entren a X, a Ser Catalunya.
0: No l'he vist mai, sembla...
2: El poden veure en directe.
0: Sembla un Van Gogh, però no és un Van Gogh, però
1: no,
0: de l'estil una mica expressionista.
1: Una mica, sí, és expressionista.
0: És expressionista. Sí. Ah, és una parella que està... No sé si és un bar o és una casa, diria que és més una casa.
1: És una
0: particular.
1: Casa.
0: Estan sopant o berenant. Ella està amb la mà aixecada, com parlant amb ella, i no sé què es diuen, clar, no puc intuir. Sembla que hi ha bon rotllo.
1: No sabem què es diuen, hi ha bon rotllo. Són les dues figures pintades,
0: sí.
1: Són Kandinsky, que sabeu que Kandinsky és un dels pares de l'art abstracte, i una pintora italiana que es deia Erna Bossi.
0: Eren parella?
1: No. La que era parella de Kandinsky era la seva amant, però vaja, una amant... coneguda i reconeguda, era la pintora del quadre, que és la Gabriel Munter.
0: Clar.
1: Aleshores, he volgut agafar aquest quadre per parlar del diàleg i de la comunicació, perquè hi ha com molt diàleg aquí al mig, hi ha el diàleg que tenen ells dos, el que segurament estaven tenint amb la pintora, perquè és una pintura no estan posant per fer el quadre. Realment, la Herma va venir-los a visitar a casa seva, i els devien servir cafè, es van posar a parlar de pintura, era una casa on es trobaven sovint amb altres artistes.
2: O sigui, era l'amant està pintant a la parella.
1: No, ells dos no són parella.
2: Ah, vale.
1: Ells dos
2: vale,
1: no són parella.
0: I perdona, ell porta... Hi ha un tema...
1: Els calentadors.
0: Porta uns calentadors, que sabia, no són mitjons.
1: Sabia que em parlaries d'això, Anna.
0: Ell porta una, no sé, doncs, com una mena de camisa blau marí, però... Després va com sense pantalons, però porta uns escalfadors
1: sí,
0: verds.
1: Hi ha molt color, que és molt característic de l'obra de Munter, de l'expressionisme en general, però en concret d'ella. I sí, estava a la seva casa de camp i ell va vestit, doncs, sí, amb unes sandàlies, una mena de mitjons escalfadors, segurament estava fent feines a l'hort. I bé, és una escena, és un quadre de gènere, no? Una escena totalment domèstica, on ell va vestit sense cap mena de pretensió i ha vingut una amiga a visitar-los.
0: Val, i això ens ve a parlar del diàleg.
1: Del diàleg.
0: Diàleg és omnipresent a totes les seccions.
1: Però mai havíem fet una secció sobre això.
0: Clar, val.
1: I sobre com ens costa, ja no el diàleg, que podríem aquí filosofar tant com volguéssim, sobre si amb les noves tecnologies i de més estem perdent capacitats comunicatives en línies generals. Però el que està clar és que el diàleg en qüestions de sexualitat ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim.
0: Estem parlant, anem a acotar, perquè m'estic pensant en el diàleg abans del sexe, per exemple, durant el sexe, després del sexe, o en la parella en general.
1: Estem parlant de la meva parella em masturba d'una manera que a mi no m'agrada. Em fa sexe oral d'una manera que podria ser millor. Vas massa ràpid o massa a poc en els moviments quan tenim relacions penetratives. Vull més petons perquè, si no, em costa connectar. De totes aquelles qüestions que no són perfectes en les nostres relacions sexuals, estem parlant de relacions d'una mínima durada, no d'una relació esporàdica, i que ens costa tant parlar-les, que ens costa tant posar-les damunt de la taula. Sembla que és més fàcil continuar actuant, continuar fent, encara que aquell fent no acabi de ser el que nosaltres voldríem, que no pas tenir una conversa que amb algú amb qui tens connexió, respecte, estima, ja no vull parlar d'un projecte de vida en comú, no? Hauria de ser molt més fàcil, no? Poder posar damunt de la taula una qüestió que en realitat és rellevant.
2: Des de la teva experiència, quan és més difícil parlar això? Amb les parelles que fa molts anys que estan juntes o amb les que acaben de començar?
1: Amb les que fa molts anys que estan juntes.
0: Clar, aquí està el kit. Aquí, això és el bo del tema,
1: perquè hi ha un silenci que ha estat allà durant molt temps. Aleshores, sovint hi ha aquesta sensació de... I jo ara, com li dic, aquesta persona que fa 5, 10, 15, 40 anys que em passa això.
0: Però què és? Mandra, vergonya, desídia... Tu has dit ara les xarxes socials, que en aquest cas no crec que sigui...
1: No, no és, tema, no és deixadesa, no? No és deixadesa.
0: Que estem interessats en altres coses i no busquem l'espai per parlar-ne.
1: Jo crec que, si ho hagués de definir amb una paraula, et diria que és por. I aleshores aquesta por li podem donar una miqueta més de definició i la transformarem en altres coses, no? Per exemple, hi ha una por que és la por al rebuig. I al final és la vergonya. La vergonya de explicar realment el que em passa, no? Explicar realment el que m'ha estat passant durant tant temps, però la vergonya i el rebuig van una miqueta, i la por al rebuig van una miqueta de la mà, no? I en concret amb la vergonya, jo sempre utilitzo una frase a la consulta, a nivell de parella, la vergonya crònica, la vergonya perllongada, és la llavor del secret. Quan tu no t'atreveixes... Si jo no goso explicar-te una cosa que m'està passant durant molt temps, al final tinc un secret. I tinc un secret que ens fa mal als dos. Perquè a mi em perpetua aquesta frustració o aquesta mancança o aquest disgust quan fem determinada pràctica i a la vegada tu no et permeto corregir-ho perquè no tens aquesta informació. Per tant, hi ha un secret entre nosaltres.
0: Però és por també a que es perdi la creativitat, per exemple?
1: És por, és la vergonya, no? Que podria ser la por al rebuig. És la por també de no estar a l'alçada. L'alçada de què? D'aquestes expectatives absurdes que tenim tots en qüestions de sexualitat, no? De com ha de ser aquesta sexualitat màgica i perfecta que ens ha construït el cinema, la literatura, el que expliquen el veí, la veïna, l'amic i l'amiga, no? Que tothom té una sexualitat fantàstica. Afortunadament això està començant a canviar una miqueta, però les persones sovint no són totalment sinceres, no? En qüestions de sexualitat. La por a ser vulnerables. La por que ens facin mal, a que potser jo t'explico, que tinc una fantasia determinada i que per mi això és important, i tu em fas mal perquè aquesta fantasia no l'acceptes.
0: O te n'enrius.
1: La por a no saber expressar exactament què em passa. Em passa alguna cosa, no acabo d'estar bé, no
0: és
1: acabo
0: que, clar,
1: d'estar confortable.
0: Tu domines molt les paraules, però igual hi ha algú que li costa molt expressar què és el que vol.
1: I més enllà d'això, que és molt important això que dius, Anna, més enllà de les paraules, de saber trobar paraules que no ens facin vergonya, que no ens semblin ridícules, és que sovint ens costa identificar exactament què és. Ens costa poder ser explícits perquè hi ha alguna cosa que no m'acaba d'agradar de com em fas això, però no sé exactament què és. No sé si és la velocitat o si és la repetició d'un mateix moviment, o si és la pressió que utilitzes, o si és la concatenació de dinàmiques que fas. Sovint a les persones els hi costa, ens costa identificar exactament què és.
0: I tu com a terapeuta amb això els pots ajudar? És a dir, quan estàs a consulta i dius que no sé com dir-li, tu ets capaç d'explicar-los i donar-los les eines, les paraules? Com es fa això?
1: Sí, aquesta part és relativament fàcil. El problema és quan no està identificat el què és. Però un cop està identificat, i a vegades jo ja m'he vist amb una part de la parella i ja hem, diguéssim, hem fet una estratègia sobre com comunicarem.
0: Exacte.
1: Però sí, aquesta part és relativament fàcil, perquè al final es tracta de trencar aquest gel que és la vergonya, no? I després hi ha una altra por, Anna, molt important, que és la por al conflicte. Justament per ser un tema en el que no estem còmodes, que no estem habituats a tractar-lo, que ens genera inseguretat, perquè ens sentim molt atacats, no? La sexualitat al final és una cosa molt íntima, en la que ens sentim molt fràgils d'alguna manera. I sovint ens sentim atacats quan hi ha una crítica, encara que sigui una crítica constructiva.
0: És a dir, que a vegades en lloc d'ajudar pot complicar més les coses.
1: Sí, es genera un conflicte, i això passa. Fixa't que ens passa en molts àmbits, no només en l'àmbit de la sexualitat, però ens passa sovint que amb la intenció de resoldre un conflicte, de posar damunt de la taula una qüestió que ens sembla que s'ha de corregir o que s'ha de parlar o que s'ha de consensuar, acaba havent-hi un conflicte, no? Perquè ens costa escoltar l'altre i entendre el que està dient i tenim tendència a posar-nos defensius i defensives, no? I a justificar la nostra actitud.
0: I pensar, la dius, per exemple, has posat l'exemple, doncs, vull que em facis més petons. I l'altre diu, doncs, vale, vaig a fer més petons. I sobte l'altra persona pensa, doncs, ara m'està semblant artificial, perquè no li surt d'ell.
1: Bueno, és que al principi pot semblar una miqueta impostat, però n'hem parlat a vegades, no?, de la diferència entre forçar i esforçar. Evidentment, quan tu comences a fer una cosa, la que sigui a la vida, anar al gimnàs, a escriure, a cantar, a fer petons, si no hi estàs habituat, no serà la teva àrea d'expertesa i no estaràs tremendament còmode i l'altre això ho pot percebre. I, per tant, hem de veure-ho al revés. No com una cosa per criticar, sinó com una cosa per valorar, justament perquè l'altre està fent l'esforç d'incorporar una dinàmica que de manera natural no li flueix.
2: Mm. Pot passar que hi hagi, a vegades, excés de comunicació, excés de diàleg. No sé si això és un problema, sobretot per, a vegades, penso en certes persones que tenen tendència a sobreanalitzar-ho tot, sobreparlar-ho tot, i que això li generi a l'altra persona un estrès també de constantment estem parlant, haig de millorar...
1: Sí,
2: i no sé,
1: un estrès d'execució, no?
2: Tot ràpid, sí.
1: Sí, això passa a vegades, i hi ha persones que et descriuen... Mira, ahir veia un... Ah, no me'n recordo si era un home o una dona. No me'n recordo, vaig veure diferents pacients, però algú em va dir... És que jo quan estic davant de la meva parella... Un home, ara me'n recordo. És que jo quan estic amb ella és com si estigués davant d'un laberint. I penso que en qualsevol moment puc agafar el camí que no és correcte.
0: Això és por profunda.
1: Això és terrible, perquè aleshores fa que estem en la relació sexual al cap. Clar. I quan estem al cap no estem al cos. I perquè la relació sexual i la resposta sexual flueixi, hem d'estar al cos. Hem d'estar connectats amb la sensorialitat i l'emocionalitat, no amb allò que és cognitiu, amb allò que és racional. Per tant, aquestes converses s'han de tenir fora del moment. En el moment, jo et puc donar una pista, et puc dir més ràpid, més a poc, ai, no em toquis aquí, això sí, això no. Però el que no podem, al mig de la relació sexual, és fer un simposi sobre com m'has de tocar o com m'has de fer petons.
0: Aquesta... Fer esmorzant, no? Fer la petició.
1: Exacte. Hi ha alguns tips, que potser podríem donar de com tenir aquestes converses perquè puguin ser productives. El primer és tenir-los fora de la relació sexual en si. Unes quantes hores abans, o unes quantes hores, si és necessari, abans. Abans potser pot generar una miqueta d'angoixa anticipatòria aquella persona que li intentem modificar la conducta.
2: Ah, no tenir-les en calent, mai més ben dit.
1: En calent, mai, exactament. I jo diria que és millor a pilota passada, però a pilota passada unes quantes hores, quan l'emocionalitat, el plaer o la frustració, ja el suflé ha baixat una miqueta. I s'ha de començar a poc, clar, una conversa que tu la comencis dient, Joan, és que no m'agrada com em fa sexe oral. Home, malament, és molt fàcil que l'altre se senti agredit.
0: Clar. Per tant, si pot posar una mica de sentit de l'humor, que dius tu sempre,
1: i
0: no?
1: I s'hi hauria de posar una miqueta de sentit de l'humor, perquè no és tan seriós. És una cosa molt important, però no és... Carai, no és vida o mort.
0: Tu com començaries la frase?
1: Jo començaria com... En l'abordatge de qualsevol conflicte, jo començaria...
0: Jo començaria ensabonant.
1: Jo començaria dient, Joan, ahir quan vam estar junts, hosti, aquells petons que em vas fer... Començaria donant-te la píldora i explicant-te, fent-te pujar una miqueta l'autoestima i de manera que tu estiguis més receptiu... Una de cal i otra d'arena, no?, que diuen. I aleshores, quan ja estàs receptiu, estem tenint una conversa que flueix, moltes vegades això és millor parlar-ho, si és una conversa delicada, fent alguna altra cosa. No asseguts a una taula cara a cara, com si fos un interrogatori
0: de la Gestapo.
1: No com
0: en el quadre que ens has posat.
1: No, moltes vegades és millor passejant o cuinant junts.
0: Perquè tens la cara posada, orientada cap a un altre lloc.
1: Perquè hi ha una altra... Sí, hi ha una altra activitat que... diguéssim, amoroseix una miqueta la conversa, no? Justament perquè és una conversa conflictiva i molta gent se sent incòmoda, si hi ha una altra activitat que la disfressa una miqueta, és més fàcil sostenir-la. Mm. És més fàcil.
0: qui parla, qui s'enfronta més? Tu que has vist de tot, no? Homes, dones, parelles heteros, parelles bisexuals, parelles homosexuals... Qui s'atreveix a parlar més?
1: Les dones, sempre. Si hem de generalitzar,
0: sí,
1: les
0: sí,
1: dones...
0: Sí, seria la resposta, però sí. És retòrica gairebé. Sí? Sí?
2: I... No digues, digues, acaba, acaba.
1: Les dones estem més en contacte amb les nostres emocions, però torno a dir, això és educacional, eh? No és un tema que no estem fent una crítica massiva als homes, és educacional. Les dones ens han fet créixer i ens han construït per poder estar en contacte amb l'emocionalitat i també per la cura de l'altre. Amb ells no. Per tant, a ells normalment els hi costa més identificar el que necessiten, estan menys predisposats a la cura, en aquest sentit són una miqueta més egocèntrics, estan més focalitzats en el que amb ells els interessa, i el constructe social de la sexualitat és coitocèntric, falocèntric, està molt basat en el tipus de plaer que els agrada a la majoria dels homes, no? Des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista genital.
0: També s'ofèn menys la dona?
1: La dona està més preparada per ser la rara, per ser la... Tu no t'imagines la quantitat de dones que veiem a la consulta que venen preguntant-te o explicant-te un trauma atàvic, perquè és que jo no aconsegueixo arribar a l'orgasme amb la penetració. Ja sé que sóc rara, ja m'ho han dit totes les meves parelles. Això és un clàssic, és un clàssic. No hi ha setmana que no veiem una dona d'aquest perfil.
0: Què els hi dius?
1: Que no són rares, que són absolutament normals. Però el constructe de la sexualitat és aquest. I nosaltres estem com molt predisposades a posar-nos aquesta etiqueta de la que fallo en aquest aspecte sóc jo.
2: Tu parlaves de que hem de parlar amb sentit de l'humor perquè res és tan greu, però què passa quan hi ha alguna cosa que la persona sí que ho percep com a greu o que pot fins i tot decantar o fer trontollar la relació? No sé si primer ha de saber exactament si això és tan greu com perquè ho pugui, és a dir, ser conscient i després traslladar-ho, o com es traslladen aquestes coses?
1: Jo crec que un cop identifiques una qüestió que et genera malestar, és igual, Joan, el 30%, el 40%, el 50%, el 90%, i és amb la parella amb la que tu estàs en aquell moment compartint relacions sexuals, jo crec que s'ha de comunicar. Perquè és que en qualsevol altre àmbit de la vida no el tindríem, aquest dubte. No el tindríem. Si tu tens una qüestió organitzativa de la casa o de projecte vital que realment a mi em fa dubtar, un dubte raonable, no?, que es diu, de la possibilitat de continuar al teu costat, en qualsevol altre àmbit no tindria cap dubte en comunicar-t'ho. Aleshores, per què en el terreny sexual ens costa tant? És un tema de manca d'hàbit. I aleshores és superimportant. Un altre tema que és un tip que m'agradaria que s'emportessin els oients. Per poder fer això, per poder parlar de sexualitat i de cert conflicte en la sexualitat, hem de normalitzar la conversa. I hem de poder-ne parlar quan no hi ha conflicte. Quan hem tingut una relació que ha funcionat bé o que hem fet una cosa nova o que he tingut un pensament i en aquell moment estic expansiva i el puc explicar, la conversa sobre sexualitat ha d'existir de manera natural.
0: O sigui, tu estàs dient, igual que anem al cinema i fem cinefòrum després i comentem, doncs també...
1: Efectivament.
0: Tal qual, eh?
1: Tal qual, hem de poder parlar. És que és un tema importantíssim. Que no vull... S'ha de poder fer humor, eh? I totes les parelles passen èpoques dolentes amb qüestions de sexualitat, es calcula que 8 de cada 10 persones en algun moment de la vida tindran una disfunció sexual. Per tant, també és important no dramatitzar-ho i entendre que és una cosa que ens pot passar a tots, que en algun moment no ens entenguem, que tinguem problemes, però la conversa sobre sexualitat jo crec que és una part essencial dels humans, no? I l'hauríem de poder tenir amb més facilitat, d'una manera més fluida.
0: Què passa quan el problema és... ja no vull més sexe. L'altre, és a dir, s'ha acabat el diàleg o l'altre ha d'engegar un diàleg? Què passa?
1: Clar, hem de veure per què és que no vull més sexe.
2: Per què
1: és? Pot ser que ja no m'agradis. Aleshores, aquí són faves comptades, no? No cal que hi donem moltes voltes. Però pot ser que sí que m'agradis i sí que t'estimi i sí que cregui en el projecte, però l'oferta que em fas a nivell de sexualitat no m'interessa. Això és com una compra-venda. Si tu m'estàs oferint tot el dia un plat que a mi no m'agrada... et diré que no vinc a dinar.
2: I quantes vegades la conversa... O sigui, tu veus una parella que veus que el problema que tenen és la falta de comunicació amb el sexe, però que realment hi ha alguna cosa més enllà. No sé si ja passa més vegades que el sexe pot ser el problema o que la falta de sexe, els problemes amb el sexe, amaguen moltes altres coses que la parella potser no s'ha ni arribat a plantejar que li està passant.
1: Hi ha de tot, Joan. També és interessant, perdó, també és interessant veure en un baròmetre, per dir-ho així, vital, quina és la importància que li donem al sexe a la nostra vida, perquè no tots el posem al mateix nivell. Aleshores, per algú que les relacions sexuals siguin un tema absolutament cabdal, segurament aquesta persona tolerarà menys el disconfort, no? O les, aquelles etapes en les que la sexualitat no funcioni bé. I hi ha persones que no són tan sexuals. Què és primer, l'ou o la gallina? Normalment van junts. Mm. Quan hi ha una manca d'encaix a nivell de relacions sexuals i això es cronifica amb el temps, acaba comportant problemes en la parella. I quan hi ha problemes a la parella d'altra naturalesa, econòmics, de comunicació, de complicitat, pels fills, per la família, pel que sigui, habitualment això acaba reflectint-se també a nivell de les relacions sexuals, no? Vull dir que van de la mà.
0: Clar, parles de... Perdona, digues.
2: No, que anava a dir que és una feina diària. Gairebé, no?
1: Totalment. O sigui,
2: constant allà. Totalment.
0: Allò que deien les mares de regal hortet també, no? Refereix a això.
1: És que hi hem de posar atenció. És que per mi regal hortet no vol dir tenir relacions sexuals cada dia, ni molt menys. Es poden passar èpoques de manca de connexió total i de que les dues persones estiguin cansades, estressades...
2: No troben el realment... temps, no? Mm. Sí.
1: Clar, en algun moment això s'ha de solucionar, no? Si és important per les dues. Si estan felices així, tampoc passa res. Pot viure sense relacions sexuals. Però regal hortet és mantenir totes les altres coses que formen part de la sexualitat, encara que no hi hagi relacions sexuals coitals. Mantenir el carinyo, mantenir el contacte físic, mantenir les carícies, mantenir la preocupació per l'altre, validar les seves necessitats, tot això és regal hortet.
0: Pensava ara que citem a vegades Sex Education, ara deies als fills, és un bon consell, no? Ja els fills quan es comencen a iniciar amb la sexualitat, dir, parleu.
1: És que els fills haurien de sentir parlar de sexualitat a casa.
0: En aquest esmorzar que deia.
1: Clar, això no hauria de...
0: En aquest aperitiu.
1: No s'hauria de produir, no hauríem d'arribar mai a la conversa de ara que ja teniu 13 anys o 14, ara podem parlar de sexualitat.
2: Hauria de sortir natural
1: ja. La conversa
2: des de...
1: sobre sexualitat...
0: No cal que estiguin presents a la conversa de la parella, no?
1: La conversa també. És una conversa molt pujada de to i que a nivell fins i tot de vocabulari no es pot expressar d'una manera...
0: És capaç, la Raquel, no?
1: A casa meva es parla de tot. A la taula de dinar, de sopar, i si surt la masturbació surt, i si surten les relacions sexuals coitals surten, si surt la prostitució, l'avortament, o els abusos, o l'amor, el romanticisme, l'erotisme, tot això es parla i els nens ho entenen perfectament.
0: Tens molts temes, no? Espero, per aquesta temporada.
1: Cada cop em costa més, la temporada 4, però...
0: Temporada allà... 4, Raquel Tulleuda.
1: Allà estic rascant.
0: No, però...
2: El sexe és el món, o sigui...
0: Penso que... Exacte. I penso que no passa res, o sigui, repetir-nos no, però és que, de fet, sempre donem voltes sobre el mateix.
1: Sí.
0: I cada consell, cada paraula teva i cada manera d'explicar-la és vàlida sempre, Tulleuda.
1: Que bé, Anna, jo sempre marxo d'aquí amb una autoestima.
0: No, és veritat,
1: no,
0: i a més aprenem de pintura, aprenem de sexe i de diàleg, que és bàsic. Una abraçada, ens veiem d'aquí
1: 2 dimecres. Petons.
0: Adéu. Baixa ara... Qui baixa, Joan?
2: L'Oriol Soler.
0: A explicar-nos el dia en 5 minuts i la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
3: Al balcó.
4: Aire, el asistente inteligente de reciclaje de Coembes, que desde que se pusiera en marcha en 2018 ha respondido más de 4 millones de consultas, representa un avance significativo en el uso de la tecnología, resolviendo en tiempo real cualquier duda sobre dónde y cómo deshacerse de forma correcta de un residuo. ¿Cómo funciona? Es fácil. Los usuarios pueden realizar la consulta enviando un mensaje de texto, un mensaje de audio o incluso enviando una fotografía del residuo en cuestión. Aire recibe la consulta, la interpreta y responde con la solución que corresponda. Hace 2 años, la incorporación de la inteligencia artificial ha permitido mejorar la herramienta, ampliando su base de conocimiento, de forma que hoy sus fuentes son todo el ecosistema digital de Coembes, es decir, todo lo que se publica tanto en web como en redes sociales, que tras un proceso de revisión humana pasa de forma automática a ser estudiado, y Aire lo incorpora a su base de conocimiento, por lo que su crecimiento es casi diario. Este asistente virtual del reciclaje está disponible en castellano, catalán, gallego, euskera e inglés y accesible vía WhatsApp y aplicación tanto para iOS como para Android. Alexander Sasieta, coordinador de comunicación digital de Coembes.
5: El uso de aire es constante y diario. Cada día resuelve una media de 120 dudas de unos 90 a 100 usuarios diferentes. Una de las consultas más recurrentes son los residuos de envases de productos de cosmética. En muchas ocasiones suelen ser envases con diferentes materiales, haciendo que el usuario dude sobre dónde depositar cada elemento. En este caso, la opción de la foto resulta muy útil, ya que aire es capaz de diferenciar cada elemento y darle al usuario la didáctica de reciclaje correcta.
4: Recuerda, el reciclaje es cosa de todos y cada día aprendemos algo para hacerlo mejor.
6: Por un futuro sin residuos, un espacio en colaboración con Ecoembes.
7: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
8: Valorado.
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Si tuviéramos que colorear de azul un mapa mundi para mostrar todos los sitios a los que podrías ir con los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, pues quedaría un folio azul. ¿Cuánta alegría dan los rascas millonarios de la ONCE que reparten muchos millones de euros en premios? Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
11: ONCE. Bien jugado.
12: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
14: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
15: És dimecres 23 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
16: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
15: I us ho avancem aquí a la SER. Dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista. Un d'ells és el número 2 del partit a la ciutat. L'equip es fa dir atenció Bayer de los Caídos i a l'escut hi apareixia fins fa uns dies un emblema franquista. Informació de Ferran Dalmau.
17: Dos càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'un equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una referència al cementiri on està enterrat ara Francisco Franco. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, el número 2 del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip, segons ha pogut saber la SER, fins fa pocs dies hi apareixia un Vítor franquista, la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil, un emblema que està prohibit en espais públics.
15: Vox assegura que el nom de l'equip és només una broma i posa d'exemples els altres típics noms d'equips de futbol de lligues amateurs. Tot plegat en una tarda on, després del desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge han tornat a sortir al carrer a Barcelona. Un miler de persones s'han agrupat davant la delegació del govern per exigir frenar els fons d'inversió i han amenaçat, atenció, amb una vaga general si dimarts el govern espanyol no aprova un decret per aturar immediatament els desnonaments.
18: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular el lloguer de temporada, lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
15: És Carmar Carazo, portaveu del sindicat, i a la mateixa hora a Barcelona, tret de sortida de les festes de la Mercè amb el pregó de la Festa Major.
19: És el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
20: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política.
15: Un pregó en guany a càrrec de Meritxell i Antoni Falgueres, històrics restauradors de la ciutat, propietaris del celler Can Gelida, que han reivindicat el comerç de proximitat. I l'altra novetat de la tarda és que el govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana a finals d'any. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
21: Estem a la fase final, tant pel que és pel buidat d'animals, que queden ja pocs animals, i llavors, en funció dels positius que es trobin, en funció dels animals que aquest buidat que puguem anar fent, i en funció també de que no tinguem dades sobrevingudes negatives que poguessin alterar això. Nosaltres el que treballem, l'horitzó que tenim en aquest moment és final d'any.
17: El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dimecres 5 nous casos positius dins la zona d'alt risc, 4 a Barcelona i 1 a Sant Cugat del Vallès, que eleven el total a 396. El parc de Collserola, recordem, porta tancat des del mes de març per restringir la mobilitat i evitar contagis. Avui que també hem sabut que la terapeuta de la família Andí, que ha denunciat, a través del seu advocat, una campanya de desprestigi per les informacions que la vinculen a ella, la terapeuta, a la mort del fundador de Mango.
1: Per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes? Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
17: És Francesc Jofrés, advocat de la terapeuta, que ha dit que emprendrà accions legals per les acusacions publicades sobre la seva clienta. I en cultura, el nom del dia és el d'Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre del 2026, el premi que otorga el Ministeri de Cultura. L'actor català relatava així com li han comunicat el premi per telèfon al ministre de Cultura.
2: Diu, no res, que el jurat ha fallat per donar-te el Premi Nacional de Teatre. I jo, que jo estava ja sense sabates, ja m'anava a estirar el llit i hòstia, quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu.
17: El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, que descriuen com un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària. El Premi Nacional de Cultura de Teatre està dotat amb 30.000 euros. Amb Oriol Pla acabem. Fins aquí les notícies del dia a Catalunya.
16: El dia en 5 minuts.
22: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 23 de setembre. L'actualitat ens porta fins a Sant Joan d'Espí, a l'estadi Johan Cruyff, on el Barça arrenca el camí de la Champions. Espera que acabi el mes de maig a Polònia

0: Perquè en 29 minuts exactes ha de començar el primer partit del Barça en aquesta edició 26-27 de la Champions contra el París Futbol Club. I ja tenim el primer 11 de Pere Romeu. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Un 11 de circumstàncies per les lesions. A qui ha triat el tècnic blaugrana?
1: Doncs el Barça surt amb Cata Coll a la porteria. Sidney, Irene Paredes, Martina Fernández i Esme Brooks a la defensa. Al mig del camp, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina. I al davant, Caroline, Graham Hansen i Eva Pejor.
0: Moltes gràcies, Núria.
1: Fins ara.
0: Aquest és l'11 de Pere Romeu i per analitzar aquest inici de Champions i en general els dies que l'actualitat del futbol femení ens hi porti, tenim una de les veus pròpies d'aquest esport, una periodista més que contrastada per analitzar i opinar sobre tot el que doni de si la temporada. És la Maria Tiques del diari Esport. Maria, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, amb aquesta presentació, com vols que estigui?
0: Home, jo et presento a l'alçada d'un partit de Champions. Primer sí, de tot, Maria, què t'ha semblat l'11 de Pere?
2: Bueno, era una mica l'única opció que tenia, perquè l'única jugadora de primer equip que tenim a la banqueta de camp és Marta Torrejón, amb la qual ha arribat Paredes, important, i una mica circumstàncies. Serra Jordi potser en un altre cas l'hauria reservat i aquí per les circumstàncies la fa posar d'inici, veurem. Espero que el partit se solucioni els primers minuts perquè no tens un revulsiu amb experiència.
0: Això mateix, són circumstàncies de la temporada, però aquí la planificació esportiva ja veus que entre Mundial Sub-20 i lesions t'has quedat a finals de setembre amb poques jugadores. És el que comentes, Maria, que la clau estarà en resoldre l'abans possible el partit.
2: Sí, sí, sobretot primera part intentar fer màxim, perquè clar, estem en un format que ja el vam veure la temporada passada, que cada gol va ser important. L'any passat els gols van ser importants també per veure qui quedava primer de grup. Aquella última jornada el Barça s'estava jugant precisament a París contra aquest equip, contra aquest París FC.
0: Sí, perquè...
2: O sigui, que resoldre màxim gols possibles i tal, i que la segona part veurem segur algun debut de les petites.
0: Això mateix, perquè hem estat fent la consulta aquesta tarda, Maria, i a la Champions no hi ha limitació, per tant, si Pere Romeu veu l'oportunitat, podrien sortir totes les del bé que vulguin. Evidentment, no crec que el tècnic blaugrana doncs, tiri la casa per la finestra, però si volgués podria, i ara que comentes els gols, està a punt d'acabar el partit del Lió de Jonathan Giraldez, golejant 0-8, per tant, ja tenim equips...
2: Precisament per això... Precisament per això és un partit en què màxim de gols possibles i intentar... Òbviament tindràs altres partits, precisament el Barça també juga contra el Servet, que tampoc vull dir que sigui el rival més dèbil, però intentar fer sempre el màxim de gols tenint en compte que els altres rivals també juguen. I en aquesta jornada, al moment, han punxat alguns equips top, però el Lió, precisament, doncs, està golejant.
0: Sí, de moment, contra qui va guanyar l'última Champions al Barça, ha començat amb força aquest Lió de Giraldez i Salma Parayuelo, entre d'altres. I en aquest 11 de circumstàncies de Pere Romeu, Clàudia Pina torna al mig del camp, que no és un invent com el de Sidney al lateral, però no sé si tu ets especialment fan o no de veure Clàudia Pina més al mig del camp.
2: A mi crec que m'ha agradat més quan, o sigui, com, òbviament en la pretemporada, però quan havia jugat d'interior a la pretemporada, a mi m'ha agradat més Pina més a prop de l'àrea. És evident que Alexia, per exemple, també jugava d'interior i al final també t'acabava arribant. Però jo Pina, com més a prop de l'àrea la tinguis, clar, si l'alternativa és posar Caroline d'interior, doncs no, prefereixo Pina d'interior. Veurem, important aquí que estigui Patri per
0: cobrir
2: la batuta, sí, i de dirigir una mica l'orquestra, perquè sí que és veritat que depèn molt d'amb qui estiguis acompanyada.
0: Totalment.
2: Però, jo personalment, i crec que en circumstàncies normals, Pina seria extrem.
0: Sí, sí, totalment. Al final, Patri també dirigeix l'equip. Ara has tret un nom del qual et volia preguntar, Caroline. Està en procés d'adaptació, primer mes a Barcelona, canviant Manchester pel Barça. No sé tu com la veus, quan esperes, així una mica imaginant, que Caroline arribi a aquest nivell, no, pel qual el Barça ha pagat, perquè ja hem vist en alguna publicació d'Instagram de la brasilera que, com és normal, li està costant l'adaptar-se a Barcelona, però no sé si potser en una nit de Champions, escolta, allò que dius, escenaris grans, les jugadores importants també agafen més entitat.

0: És que jo crec que és molt difícil adaptar-te al Barça i ho veus quan ja en el seu moment Kira Walsh va ser el fitxatge més car, després Kika... crec que costa molt, fins i tot Pajor, però clar, després tens Van Asten, que s'adapta superràpid, però tens l'adaptació física, per exemple, que és la que li costa. Bueno, jo crec que sobretot ser davantera al Barça és un perfil, i sobretot també extrem en aquest cas, és un perfil que és molt diferent a qualsevol altre equip. A la Lliga Anglesa, per exemple, tenen molts espais per córrer, per anar a les contres, i el Barça no juga així, no? Sobretot els rivals també són diferents, veurem. També aviam la Champions si és diferent, perquè jo crec que pot tenir una mica més de facilitat de jugar a la Champions precisament pels tipus de rivals que la Lliga, però jo crec que s'ha de tenir paciència. Al final el més important és tenir-la al màxim a final de temporada i que no se li vagi el cap, que si veu que no, se li, que no es frustri si veu que no li acaben de sortir les coses i que no digui ostres, no m'estic adaptant, no li pugui la pressió d'aquesta etiqueta de fitxatge més car, etc. Però jo crec que de moment igualment el Barça té solucions més o menys a dalt per anar fent i és important que Querolín faci una bona adaptació.
1: Escolta, i ella que és amiga també de Rafinha, doncs que l'agafi d'exemple, que a l'inici de Rafinha al Barça
0: va ser
1: senzill i mira l'ara, vull dir, és a banda de la Lamine Yamal l'estrella absoluta. De l'11...
0: I més o menys tenen la mateixa edat quan va arribar un i quan arriba l'altre.
1: Doncs mira, ja et signo on calgui que l'evolució sigui la mateixa.
0: Exacte.
1: Et volia preguntar també un últim nom propi de l'11, el de Sydney, el lateral, que després de la reclamació d'alguna manera que feia el Pere Romeu de que volia una lateral abans que tanqués el mercat, no s'ha acabat fitxant, però s'ha inventat, per dir-ho d'alguna manera, a Sydney de lateral, que mai havia jugat allà perquè ella era o bé mig centre o bé interior, i escolta, a mi em sembla que la veurem en molts, molts partits de lateral.
0: Sobretot perquè és una jugadora que té experiència, tot i que és molt jove, té una mica més d'experiència que qualsevol jove que et pugui jugar de lateral. També les circumstàncies, veurem quan torni a això, perquè a Pere li agrada més això de central. Veurem també si arriba a donar més minuts a Noa Jiménez, però de moment crec que és una solució que l'ha provat, li va sortir de moment pelant amb aquesta solució. Jo crec que Pere és molt... Bueno, l'altre dia ho explicava, és molt conscient de que no totes les jugadores poden adaptar-se a qualsevol posició, però que la seva posició... pel joc del Barça reclama unes qualitats que en aquest cas sí les pot oferir. Pere sap per què la posa, sobretot també quan tens una jugadora com Caro endavant, amb tanta amplitud, tanta profunditat, crec que va bé tenir una lateral també que pugui entrar per dins. I l'altre dia va ser una mica la clau pel partit contra l'Alavés d'entrar Sydney per dins, per superioritat al mig del camp. Això ho havia fet alguna vegada Esme a l'altra banda. Així que Pere és una ment brillant, així que per alguna cosa ho fa i confiem en ell.
1: Sí, sí, en una altra cosa potser no tant, però el físic de Sydney és exuberant.
0: Exacte.
1: I per tant el lateral doncs acaba brillant molt més. Ara et faré aquesta pregunta que tant els molesta a les jugadores i als entrenadors quan els periodistes la fem, però entre nosaltres com a companyes de professió ho podem fer. Veus el Barça favorit en aquesta Champions per tornar-la a guanyar?
0: Jo crec que hauríem de distingir entre favorit i exigir. O sigui, jo crec que el Barça sempre, últimament, ens hem acostumat a que guanyi tot i estem exigint d'alguna manera, i potser també és culpa nostra, a que si no arriben a totes les finals de la Champions o fins i tot no la guanyen, ja és un fracàs. L'any de Lisboa va ser un fracàs de cara a l'ambient mediàtic i realment és molt difícil arribar a totes les finals. Per tant, crec que no se'ls ha d'exigir perquè no tenen els recursos per fer-ho, però crec que evidentment són favorites perquè tenen moltes de les millors jugadores del món, perquè han estat, perquè són... Sí, jo crec que evidentment han de ser les favorites. Si agafes, plantilla per plantilla, evidentment, hi ha plantilles amplíssimes, amb molts més recursos i moltes individualitats, com el Lyon, com el Chelsea, com l'Arsenal, fins i tot el Manchester City. Però, clar, després també crec que el millor que té el Barça és el col·lectiu.
1: Totalment, aquesta idea de joc i aquest model que ja és reconeixible arreu del món. Vivim una temporada de canvi de cicle, primera temporada sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Salma, quatre titulars en l'última final de Champions. A mi, de moment, no sé si tu ho comparteixes, però aquest Barça, tot i portar molt poc temps de competició, m'està semblant reconeixible, tot i aquestes baixes sensibles. Vull dir que per mi la primera lectura de la temporada és força positiva.
0: És que és molt difícil, tenint totes les baixes que tens, mantenir la identitat. Recordem quan va començar Pere, que veníem d'algunes baixes, no tantes, un canvi d'entrenador i que ens costava una mica veure, no per resultats i no per competitivitat, però sí que ens costava veure una mica, perquè al final hi havia un canvi d'entrenador i havia de posar una mica el seu segell I crec que una vegada ja l'ha posat, crec que el Barça també ha treballat força aquesta transició. Imagina't que ara, com que marxa Alexia, és ara quan treus a Serra Jordi i s'ha de començar a adaptar de nou. No, ja la portes adaptada tot un any. Per tant, jo crec que aquesta transició en general l'ha anat treballant bé i també fa que llavors les bases estiguin apreses. Evidentment, has treballat molt bé amb el futbol base perquè...
1: Sí, no és casualitat que vagin sortint jugadores com surten.
0: Sí, però crec que es nota molt una mica el segell de Pere en aquest sentit.
1: Mm. I ja per acabar, i et deixo treballar perquè queden ara 19 minuts perquè comenci aquest Barça-París primera jornada de la Champions. No només un, perquè sé que un és complicat, però qui veus com a màxim favorits per acabar o a la final o guanyant aquesta Champions a banda del Barça? És a dir, qui creus que són els rivals més durs en aquesta edició?
0: Mira, per no dir-te un cliché, que seria el Barça-Lió, jo et diré el Bayern, perquè és evident que depèn una mica del camí que et toqui en funció de si t'acabes quedant el factor camp i és molt... Bueno,
1: posar detalls, sí.
0: Sí, o sigui, és tot segons el camí que et toqui, perquè igual et pots trobar un Chelsea a semis, tal. Però per mi el Bayern crec que és l'equip que més m'agrada veure jugar i m'agradaria un Barça-Bayern a final.
1: Doncs amb aquest Barça-Bayern de la Maria Tiques ens quedem, et deixem treballar i els dies que us requereixi l'actualitat ja t'anirem trucant a la graderia del balcó. Gràcies, Maria.
0: Perfecte, gràcies a tu.

0: Són les 8:42, en 18 minuts arrenca aquesta primera jornada de la Champions femenina, però avui al migdia hem tingut el Que t'hi jugues, una entrevista de luxe per entendre la realitat econòmica del Barça, que ja sabeu que és ben difícil. Ha estat amb Ferran Oliver, el tresorer del club. S'ha parlat i molt del nou Camp Nou, que serà una màquina de fer diners, diu el club, i per tant, com abans estigui enllestit, millor, oi que sí, Albert Llimós? Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Així és. El vicepresident econòmic, Ferran Oliver, ha admès el Que t'hi jugues, que tenen pressa per acabar el nou Camp Nou, perquè és la pedra angular del projecte. Amb l'estadi acabat i l'equip funcionant, pugen els patrocinadors i també es vendran més samarretes. S'espera que el nou Camp Nou estigui a ple rendiment l'estiu del 2028 i això permetria començar a retornar el deute, que és de 2.680 milions, i no tenir patrimoni net negatiu ja l'any 2030, que ara mateix, recordem-ho, és de 168 milions en negatiu. La clau de tot això són els seients VIP, prop de 9.500 localitats amb tots els luxes que el Barça no sabria si podria vendre i a quin ritme, i ara mateix estan venudes i, per tant, les inversions que es fan al Camp Nou serviran perquè els ingressos es disparin més del que s'havia previst.
2: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona, seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
1: El màxim responsable de l'àrea econòmica també ha admès que sense una sortida important de la plantilla actual, el Barça no podria fer un gran fitxatge aquest mercat d'hivern. Ara mateix hi ha un excedent mínim de 3 o 4 milions, aixifrat de fair play, però no suficient com, per exemple, per fitxar un futbolista com Julián Álvarez. Ara mateix no seria possible la seva incorporació perquè hi hauria d'haver grans vendes.
2: Ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
3: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
2: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria.
1: Això sí, ha deixat la porta oberta a que l'estiu que ve, tot i que tot apuntava que el Barça estaria fora de la regla de l'1 de fair play, que la temporada que ve potser el Barça encara està dins d'aquesta regla i, per tant, podria tenir més capacitat per anar al mercat si fos necessari.
0: Tot això sobre el Camp Nou i el mercat de fitxatges, l'1-1. Un altre tema important, però, Albert, ha estat la construcció del nou Palau Blaugrana. El missatge sobre aquest projecte ha anat variant.
1: Sí, com dius, el Barça ha variat molt el discurs sobre el nou Palau Blaugrana i a l'assemblea d'aquest cap de setmana passat es va reconèixer per primera vegada que quedava fora dels 1.800 milions del crèdit per construir l'espai Barça. El club ja té sobre la taula, això sí, propostes de diferents grups inversors, ha dit Oliver, per cedir-los el sòl i que ells siguin els encarregats de construir la instal·lació i també d'explotar-la. El Barça reservaria els dies dels partits de bàsquet i algun altre per grans esdeveniments, com per exemple l'assemblea o congressos, i la resta serien per aquest inversor que faria l'obra. Segons Oliver, aquesta temporada s'hauria de tenir ja acabat aquest projecte.
2: El projecte el tindrem acabat. Jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
4: Aquesta temporada?
2: No, aquesta temporada, sí.
1: Això sí, el fet de cedir l'explotació a un inversor perquè faci events o concerts faria que el Barça baixés els seus ingressos. A principis d'aquest any, Josep Cubells, el portaveu de la Junta, deia que la secció amb el nou Palau podria ser gairebé sostenible. Si el Barça cedeix l'explotació a un tercer, els ingressos baixaran notablement.
2: Ara és cert, sí, evidentment, hagués hagut un ingrés més elevat. Com també, si no haguéssim vengut els drets de televisió a Sixth Street, doncs tindríem aquest remanent. Però, clar, quan tens la situació que tens, tens que fer invents, no? I repeteixo, quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius, com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que, com deia el president l'altre dia, doncs, des d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu. I no tens altra manera que buscar ingressos on no n'hi ha, no?
1: L'any 2024, el Barça va assegurar que el febrer del 2025 es posaria la primera pedra per construir el nou Palau Blaugrana. De moment, Això no serà una realitat i encara hi ha les runes de l'Spotify Camp Nou.
0: Veurem com avança el nou Palau Blaugrana. Gràcies, Albert. Això pel que fa a la parcel·la econòmica i institucional en l'esportiva. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Palet? Molt bona tarda.
0: Tenim novetats importants en la recuperació física de Frenkie de Jong.
4: Doncs sí, és un dels noms propis d'aquesta setmana, amb el Barça amb prou feines amb futbolistes disponibles. Frenkie de Jong és un dels noms, com et deia, Anna, que està treballant a la ciutat esportiva ja des de fa setmanes. La bona notícia que podem explicar avui és que sembla que ha evolucionat favorablement en els últims dies, que ja toca pilota sobre la gespa, que ja corre sobre la gespa. Flick va dir fa unes setmanes que el més probable és que estigués preparat després de l'aturada. Es va amb calma i no es vol córrer cap tipus de risc, però la previsió és aquesta, que un cop hi hagi la tornada de l'aturada aquesta de seleccions, se li faci una avaluació completa per saber com està aquest genoll, que li ha provocat dolor, sobretot en els desplaçaments laterals, però sembla que el tractament conservador pel qual es va optar ha funcionat, o com a mínim està funcionant, amb falta de la revisió, com dic, final dels metges. Sembla que Frenkie de Jong va fent passes endavant, per tant, això és una bona notícia, juntament amb Joan Garcia, evidentment, que també estarà preparat per després de l'aturada. Christensen li quedarà unes quantes setmanes, recordem que el període baix és al voltant del 6, i també Roni Bargi. La resta avui s'ha entrenat amb la barreja de futbolistes pel filial, tant Hansi Flick com Giuliano Belletti. En el Barça, com vam explicar ahir, només Tec, Gerard Martín, Valde, Gabriel Jesús i Gavi són, més de Brian Farinhas, els futbolistes que té disponibles Flick. L'equip es tornarà a entrenar demà i també ho farà divendres, i després tindrà 9 dies de descans.
0: Moltes gràcies, Nil. Qualsevol novetat ens demanes pas.
4: Perfecte, que vagi bé.
0: Són les 8:48 del vespre. Demà comença l'Eurolliga.